Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

spejlet, når vi siger dansferie. Yeah. Når vi siger dansferie.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dimecres 20 de maig. Això és el Dit i Fet i l'equip de Ràdio Pineda ens hi posem a treballar.
1: Hem de fer-ho bé, companys. Vull realitat, vull emocions, vull que sentiu el que esteu dient, que vibreu amb cada una de les vostres intervencions, que em feu trampar, vaja. Ho fareu? No us he sentit més fort, ho fareu?
2: Sí!
1: Molt bé, així m'agrada, som un equip, que som
2: un equip!
3: Fíjate si tenemos cosas. Yo entiendo que jode, ¿eh? Pero es lo que hay.
0: Clar que sí, el millor equip, l'equip de Ràdio Pineda, que a aquesta hora ens hi posem ja treballant per l'actualitat del dia d'avui amb moltes propostes que compartim ja des de primera hora del matí aquí a la sintonia de Ràdio Pineda. Per tant, posa't còmode, gaudeix i disfruta d'aquesta primera hora de programa. Ja saps que és molt, molt distesa. Ara de seguida també repassem tota l'actualitat informativa de la jornada amb en Pep Basart, però vaja, també avui destaquem aquest cicle d'entrevistes que fem als portaveus municipals. Falta un any per les eleccions i, per tant, aquesta setmana els hi dediquem a aquest espai. Avui és el torn de Noemí Llorenç, de Junts, que parlarem amb ella i l'entrevistarem després del temps, al voltant de 8:45 del matí. A més, a la punt del dia, et recordem que avui dimecres al Centre Innova i a l'Hora del Cafè, aquest espai de networking, té moltes propostes més que t'anirem explicant en aquesta primera hora de programa. També la previsió del temps amb Jordi Pérez a 8:45 del matí. I també avui dimecres, recorda, aquest migdia el Pineda es mou amb Maria Josep Hernández. Tot això amb energia positiva avui dimecres 20 de maig, en un dia que esperem que sigui molt primaveral i en què les temperatures comencen a pujar aquests dies ja on el sol també ens acompanya i deixem enrere aquest episodi de pluges. Tot això ens ho explica Jordi Pérez a 8:45 del matí. Doncs va, ens hi posem amb la música de Ginestar. Així comencem el Dit i Fet d'avui.
4: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: Avui destaquem a la punt del dia aquest cicle d'entrevistes que fem aquesta setmana a Ràdio Pineda en motiu d'un any, a un any vista ja de les eleccions. Estem parlant aquests dies amb els portaveus municipals. Avui és el torn de Noemí Llorenç, de Junts per Pineda. En parlarem amb ella al voltant de 8:45 del matí. Destaquem avui també en un àmbit més econòmic aquesta trobada de l'Hora del Cafè, aquest espai de networking per compartir experiències, crear contactes i també fer créixer projectes. Avui a partir de les 3 de la tarda al Centre Innova. Però abans, aquí a Ràdio Pineda, avui a 2:15, 2 del migdia, tenim el Pineda es mou amb més continguts que tracten bé qüestions de l'actualitat, temes socials també. Bé, la Maria Josep Hernández ens explicarà molt bé això. Maria Josep, bon dia.
1: Molt bon dia, Olga. Bon dia a tothom.
0: Què tenim avui al Pineda es mou?
1: Doncs mira, atenció, hi ha algú que ens està escoltant que vulgui deixar de fumar? Espero que si hi ha algú que fuma, doncs ho intenti, ens escolti aquest migdia perquè hem fet una visita a l'ambulatori de Pineda, hem parlat amb l'equip d'infermeria i ens han explicat, i avui ho escoltarem, perquè hauríem de deixar de fumar. Això segurament tothom qui fuma ja ho sap, però sobretot, el més important és com ens poden ajudar des del CAP. I ens poden ajudar i es pot demanar hora al vostre equip d'atenció primària i us ajudaran a deixar de fumar i també doncs, us podran prescriure algun suport mèdic si és necessari. Això ens ho expliquen avui al Pineda es mou, aquest migdia, des de l'ambulatori de Pineda. Tenim aquesta entrevista pensant, l'hem programat una mica pensant en el Dia Mundial Sense Tabac, que és el dia 31, però ja l'avancem aquesta setmana. I després, una altra qüestió que la farem en col·laboració amb el nostre company Jaume Casals, és el concert de glosa càustica. Això és una entrevista amb Òmnium i volem saber què és la glosa, per què és tan popular, per què té tant èxit fins i tot entre els joves i què és el que faran dissabte al pati de Can Comas al migdia amb aquest vermut popular i el concert amb el grup Glosa Càustica.
0: Interessant. I a més, pels qui no sapigueu què és la glosa, escolteu el programa aquest migdia, que serà molt aclaridor, eh? I ho entendreu. Segurament n'haureu sentit parlar, alguna cosa us haurà arribat quan escolteu bé l'entrevista, no?, que ha fet
1: sí,
0: en Jaume.
1: Exacte. Sí, sí, perquè a més quan li vaig explicar diu, ai, això m'agrada molt, ja la faig jo aquesta entrevista. Dic, endavant, i tant, sí, ja la fas. Perquè havien de quadrar horaris, doncs ja està feta. Tot això aquest migdia, el Pineda es mou.
0: Gràcies, Maria Josep.

0: Això recull una mica l'esperit de l'equip de la ràdio, que fem sempre el que podem amb la millor de les intencions, però això sí, molt rigorosos també a l'hora de treballar. És el que ens caracteritza i el segell que tenim a Ràdio Pineda. Però, esclar, uns més que altres. Pep Besart, bon dia.
1: Ja m'he posat a to amb la cançó, perquè vaig una mica country avui, també.
0: Ai, vas molt guapo, sí.
1: Vaig amb camisa country.
0: Estaria bé que algun dia les floretes també anessin a la inversa,
1: no,
0: eh?
1: No, però jo això
0: mai
1: no
0: em diu res.
1: No, mai. Què vols que em diguis? Mira, em falten les... Hauria d'haver
0: vingut... No t'he vist els mitjons avui, és que la gent m'ho pregunta. Diu, sempre li preguntes pels mitjons, ara fa temps que no ho fas.
1: Mira,
0: a veure...
1: Sí, no, te l'ensenyaré, mira.
0: Aviam, a veure què m'ensenyes. Aviam. Oh, si és un cel, això, amb núvols i
1: tot. No, això és una taca de lleixiu.
0: Ara m'ha fotut.
1: Això és una taca de lleixiu,
0: doncs,
1: veus o no?
0: Perquè m'ho has dit, però tens moltes taques de lleixiu.
1: Moltes.
0: Que encara vindrà amb els mitjons foradats. No sé
1: què va passar. Bueno, escolta...
0: Tomàquets, els bitxons...
1: Això que escoltàvem...
0: M'estàs sentint?
1: Què?
0: Em sento molt ignorada. No pots ignorar una dona d'aquesta manera.
1: Què et passa? Veritat, sé que semblen núvols, no ho havia pensat mai.
0: Ho he dit, sembla un... Home, són de color blau. Penseu que hi ha com un... Imagineu-vos els núvols, això ho tenen els mitjons.
1: Sí,
0: però mira, resulta que ell diu que això és una taca de lleixiu.
1: No ho havia pensat mai,
0: però... Sort que en Ricard ve polit a treballar.
1: Sí.
0: Sort d'en Ricard, que almenys tenim un altre home per mirar.
1: Vale, No, que estava pensant que aquesta cançó que sona...
0: És Bon Jovi, el que sentiu?
1: Estava pensant que és una cançó que tot i ser una banda de rock dur o heavy metal suau...
0: Són molt bons.
1: Està molt bé, és un petit tresor, però és música folk, això, eh? Sona molt bé, la veritat és que Bon Jovi sempre... A més, és aquesta banda, diguem-ne, molt polida, de rock dur, de heavy metal, però sempre de l'àmbit més polidet i també una banda respectada pels heavies més puritans, per dir-ho així.
0: Molt.
1: Tot i estar en la frontera de... Saps? Perquè el que és heavy, el que és javiata...
0: Sí, és javiata, i a l'extrem.
1: No vol floritures rares.
0: Ah, exacte.
1: Però Bon Jovi entra.
0: Va trobar un equilibri...
1: Sí, és un equilibri.
0: Va trobar un equilibri molt, molt elegant a l'hora de fer música i...
1: I són bons músics, eh?
0: Molt bons.
1: Bé, mira, molt ràpidament, perquè avui tenim tantes notícies i els diaris avui ens han deixat en estat de xoc. Ho dic perquè hi ha dos o tres xocs bastant heavies avui, ja apareixien ahir a la tarda. Per tant, avui els diaris... Hi ha pocs dies en què els diaris hi han portades de senceres i avui és el dia. Però abans parlarem de les escoles Bressol, que avui és jornada de vaga, per tant, nova vaga, en aquest cas, d'escoles Bressol, amb serveis mínims a Pineda. Recordem que hi va haver-hi, doncs, protesta de docents amb talls a la carretera, en el cas de Pineda i també Calilla, però que, a més, en el cas de Calilla, es van tancar fins i tot dins de l'Ajuntament. Una tancada, per dir-ho així, doncs, una mica inesperada. Avui Ràdio Pineda continua amb el cicle d'entrevistes. Ho farem amb els portaveus dels grups polítics municipals a l'Ajuntament. Avui és dimecres, per tant, el torn de Noemí Llorenç de Junts per Pineda. Ho farem després de la previsió del temps. Avui també us expliquem que el networking del Centre Innova impulsa negocis i connexions a Pineda. Aquesta vegada la formació és comunicació no verbal. Serà impartida per l'Enric Ejío, especialista en oratòria i comunicació. Per tant, molt interessant saber comunicar, doncs, la nostra empresa. I avui també destaquem altres notícies, com que, per exemple, la línia R1 recupera el servei ferroviari entre Blanes, Tordera i Massanet. Recordem que s'hi estaven fent algunes obres i hi havia servei, doncs, de bus alternatiu. Però ara, com diem, ja està operativa aquesta línia R1 que va, doncs ara sí, fins a allò que s'anomena popularment com l'Empalma, que és l'estació de Massanes, que després ja te'n vas cap a Girona. Mira, avui parlarem del Sonso. És aquesta cosa tan bona que els sonsaires, doncs, recordem, habitualment els sonsos, aquest animaló, aquest peixet, per dir-ho així, que viu, doncs, en fons com els nostres, no? Per tant, a l'Alt Maresme és el lloc on viu el sonso. De fet, és un peix molt estrany a tot arreu i, en canvi, el tenim aquí. És un peix, podríem dir, endèmic, com aquell que diu. I, per tant, hi ha sonsaires a Blanes i Arenys. Recordem que s'ha fet una regulació del sonso que va ser molt interessant i que va fer sobreviure aquesta espècie. Doncs bé, aquest any es dona una particularitat, és que l'Alt Maresme no se'n troba. No sé si heu vist, si sou observadors, haureu vist que els sonsaires, els famosos vaixells sonsaires, doncs no troben sonso a l'Alt Maresme. I què han de fer? Doncs anar fins al Baix Empordà i l'Alt Empordà, sobretot al Baix Empordà, on el sonso, per la raó que sigui, ha decidit anar una mica més amunt. I és notícia, per dir-ho així, que totes les barques d'Arenys i de Blanes han hagut d'anar fins al Baix Empordà per pescar-lo. Això sí, en troben a punta pala. Expliquen que tant és així que de vegades en una hora han fet la jornada.
0: Exacte.
1: Recordem que està regulat, eh? Mm-hmm. Poden fer una quota màxima que és molt petita.
0: I al mercat valen una pasta.
1: Mira, estan al voltant de 70 euros.
0: Imagina't.
1: Doncs, una mica més que la llagosta.
0: Un luxe.
1: Però ara és bo de nassos, eh? Ai, que bo que és. Mira, molt interessant. L'Ajuntament de Tordera ha informat que ha digitalitzat el seu arxiu municipal, però, entre d'altres, ha digitalitzat l'arxiu d'Hort Savinyà. Molt interessant, asseguren que és d'una riquesa extraordinària. Hi ha tots els naixements, matrimonis, funcions, tot al voltant de la parròquia, com és habitual. Però és que s'ha digitalitzat més de 2.500 pàgines des de l'any 1870. Per tant, molt interessant tota aquesta documentació que fa referència a Hort Savinyà i explica la història d'aquest terme, d'aquest poblet de muntanya, i explica la història de bosc, jo diria, no? Que és el bosc per excel·lència. Per cert, arriba la Plec de l'Arola aquest cap de setmana, recordeu, amb un programa ple de cultura, tradició, bon ambient, justament a Hort Savinyà. Avui us en parlem perquè hi ha un programa, com sempre, molt extens, molt divertit i que, com sempre, doncs, agrada molt a tothom que hi va. La Plec de l'Arola és diumenge. I res, avui també explicarem que arribarà un concert de glosa a Pineda amb un vermut al pati de Can Coma. Serà, doncs, en aquest cas, aquest dissabte, un acte que combina música i també improvisació oral amb un ambient molt festiu. I també us explicarem que si voleu ajudar a baixar la flama del Canigó fins a Pineda, ja us podeu apuntar perquè ja s'ha fet la primera reunió per tornar a baixar la flama corrent des del Canigó fins a Pineda. Bé, avui els diaris diuen que la jutge situa José Luis Rodríguez Zapatero al capdavant, diu, d'una xarxa de tràfic d'influències. Bé, és, ja s'havia explicat en alguna ocasió, doncs, aquesta història, però vaja, el cas anomenat Plus Ultra, doncs, l'investiguen per organització criminal. Atenció amb les acusacions que té, perquè són severes. I veurem quines conseqüències pot tenir tot això. Recordem que el dia 2 l'han citat davant del jutge i per descomptat que tot això, doncs, és una bomba nuclear, bomba atòmica al PSOE. Recordem que és la persona, doncs, que sempre ha donat suport a Pedro Sánchez i algú diu que hi ha algú que des de la justícia vol fer política en el sentit de fer caure Pedro Sánchez. Però el que sí que està molt clar és que si hi ha línies de flotació en un vaixell, fent-ne, doncs una d'elles és aquesta. El Partit Popular ha aixecat tant el to que ha dit textualment, obro cometes, els capos comencen a caure, fent referència a una espècie de xarxa mafiosa del Partit Socialista Espanyol. Per tant, són termes molt grans. I avui, atenció, perquè crec que d'aquí mitja hora hi ha sessió al Congrés i veurem què diu Feijó a Pedro Sánchez i què diu Pedro Sánchez a Feijó. Ho dic perquè algú està preocupat, eh? Algú està preocupat, dic, en termes generals, perquè la política espanyola està agafant un to que, bueno,
0: no agrada gaire.
1: Està la cosa una mica... clar, després hi ha Vox, que demanen una moció de censura i totes aquestes coses. Bé, Déu-n'hi-do. Mira, i l'altra notícia, que és l'altre bombazo, és el senyor Jonathan Andic, que apareix avui a la premsa, la seva detenció, recordem que va ser posat en llibertat, però està acusat d'homicidi o d'assassinat. Algú parla d'aquella famosa relliscada que el jutge no se la creu, es parla de l'odi al pare que hauria manifestat en diverses ocasions, o també de qüestions referents, doncs, als diners de l'empresa i al seu famós testament. Bé, ja veurem què és el que passa en aquest cas, però també és un cas supermediàtic, avui apareix a totes les portades. I, insistim, és un cas tan mediàtic i tan, diguem-ne, atractiu des d'aquest punt de vista de la crònica negra, que tindrà molta repercussió. La imatge de Jonathan Andic, doncs, exposat, entrant i sortint amb els Mossos d'Esquadra, doncs, tela. I destacar també, doncs, que avui es pregunten tots els diaris què és el que passarà en aquest cas i com i de quina manera, per dir-ho així, serà jutjada. I bé, en un àmbit una mica més tranquil, doncs Govern i Generalitat avui reuneixen la bilateral Estat-Generalitat amb l'acord d'Esquerra que ell es va signar, amb la fotografia aquesta famosa del senyor Illa i Junqueras, doncs, donant-se la mà i signant. I avui també llegim de la política que Moreno diu que no vol a Vox en el govern i li demana responsabilitat política. Per cert, que a Figueres hi ha hagut un altre assassinat masclista, en aquest cas un home que mata a la seva exparella a mig al carrer. I, bueno, No, heu vist les imatges? Algunes televisions han sigut prudents i no les han ensenyat del tot, però d'altres les han ensenyat i es veu, doncs, el personatge, doncs... Bueno, és que és bestial, eh? Jo les vaig veure d'allò que es diu en castellà de refilón i vaig pensar, mare de Déu, senyor. En fi, per cert, que avui els diaris...
0: Perdona, tenim alguna cosa, no sé, una mica més positiva, més
1: bueno,
0: alegre?
1: Bueno, doncs mira, que Putin està una mica enfadat perquè veu que era potència i ara resulta que tot el seu protagonisme li dona...
0: Home, a l'escola ens ensenyaven les tres potències mundials, Rússia, Estats Units i Xina.
1: Doncs mira, bueno, la Xina no, eh?
0: Ah, no?
1: La Xina
0: ah,
1: és ara.
0: Ah, m'ho van ensenyar malament, això,
1: la Xina
0: doncs.
1: Fins fa 4 dies menjaven arròs. Però ara mengen diamants.
0: Bueno, era l'excusa per canviar de sintonia. Coi, no em miris així.
1: Mira, no, no, però és interessant veure com Putin perd el seu protagonisme a nivell de potència mundial i li transmet o li traspassa a la Xina, que està més que contenta. I l'altra notícia també destacada de la jornada és que Guardiola s'acomiada del Manchester i per un empat... És igual, ara no ve el cas, però adona la Lliga a l'Arsenal, que feia més de 20 anys que no guanyava la Lliga, avui és titular a tots els diaris, sobretot el fet de que Guardiola deixa el Manchester City, allò que diu ell, m'he buidat. Oh, oh. Ho va dient quan es va acomiadar. Què passa? Quan es va acomiadar del Barça, va dir, li van preguntar, com és que te l'aspires? Va dir, m'he buidat. Què passa? No... Això si t'ho diu el monomo, no t'ho creus. No t'ho creus. I mira,
0: Déu
1: ja per acabar... Mira,
0: ja és dimecres.
1: Ja tinc el disseny de la samarreta del Barça de l'any que ve.
0: Ja ho tens, tu, l'has fet.
1: És el quart disseny. És la creu de Sant Jordi. Una samarreta bonica, eh?
0: A veure.
1: Però és blanca com ella sola, eh?
0: No es confondrà amb els altres.
1: Bueno, sempre s'ha dit que al Barça no li agrada el blanc a les samarretes, però aquesta vegada han fet una samarreta, per dir-ho així... És que la creu de Sant Jordi és això, és tota blanca amb una creu per...
0: Bueno, és molt,
1: no?
0: molt...
1: És molt maca, a mi m'agrada, eh?
0: Ai, a qui em bueno, recorda?
1: Aquí no,
0: bueno. Em recorda aquest...
1: Diguéssim que... Anglaterra, la bandera anglesa.
0: Ah, bé, ja deia jo, dic que em recorda quelcom.
1: Home, perquè és que la bandera anglesa és la mateixa que la creu de Sant Jordi.
0: I entenc que aquí hi ha els colors blaugrana, no? El que és la...
1: No. Blanca.
0: Ah, blanca i...
1: I això és vermell, amb l'escut, això sí.
0: Que raro. Bueno, és que, clar, aquí tenim fotocòpies en blanc i negre, em costa distingir.
1: És molt bonica. I mira, bueno. Ja per acabar, ara sí. Avui he vist les imatges de Pedro Almodóvar a la seva, diguem-ne, fastuosa nit de Cannes, que és el Festival de Cannes. Ha aparegut amb la seva pel·lícula que es diu Amarga Navidad i ha estat, doncs, ovacionat per aquesta pel·lícula. I deixeu-me dir que m'ha agradat molt, no sé si heu vist les imatges, m'ha agradat molt veure a Almodóvar amb una estètica que feia molt de temps que no el veia, que és Almodóvar con sus chicas Almodóvar. Saps què te vull dir? També hi ha algun xico, eh? Però saps aquesta escena?
0: No, a mi em recorda...
1: Us la veieu, no?
0: Sí, sí, tant.
1: Doncs és Almodóvar al mig, amb les seves ulleres de sol. O sigui, té un cabell blanc fantàstic, tot ell és de color blanc, però té un contrast també molt marcat amb les seves famoses ulleres, doncs sempre molt fosques, vestit molt

0: i apareix, doncs, com a protagonista també novament d'una pel·lícula d'Almodóvar, apareix amb ell, i bueno, les imatges a mi m'han recordat, doncs, aquella famosa època, diguem, de d'or, daurada d'Almodóvar. Recordeu que Almodóvar va venir a filmar també a Pineda, eh? Va filmar en el seu moment, va filmar unes escenes a Pineda, concretament a Camallol, eh?
1: Ah.
0: Es pot dir, l'antiga pastisseria Camallol.
1: Sí.
0: Va aturar tot el centre de Pineda, es va quedar totalment
1: Recordes
0: aturat.
1: Recordes quina pel·lícula...
0: Ui, no sé. Mira, Almodóvar té moltes pel·lícules.
1: Bueno, ja.
0: En fi, escolta, diu Almodóvar, no sé com agrair tanta generositat. Així ho he dit en aquesta gala a Canes. Veurem a veure si guanya o no guanya, però la bona acollida ja l'ha tingut.
1: Mira, l'Almodóvar jo penso que és una mica un home d'extrems. O t'agrada molt o no t'agrada gens. Les seves pel·lícules igual, però no se li pot discutir la constància, vaja, tot aquest treball que ha fet en el món cinematogràfic i sobretot situant Espanya, també el cinema espanyol, diguéssim, els països més importants, no? on es treballa grans pel·lícules, on es fan grans pel·lícules com és Hollywood.
0: Mira, Almodóvar va ser a Pineda l'any 2003.
1: Ah, mira.
0: La pel·lícula La mala educació. Va ser una pel·lícula també que va tenir molt bona crítica. El 2003 es va estrenar el 2004, però es va filmar el 2003 a Pineda.
1: Amb aquest apunt, gràcies, Pep. Arribem ja a 8:45 del matí. De seguida entrevistem a Noemí Llorenç, de Junts per Pineda, en aquest cicle d'entrevistes. Abans, previsió del temps amb Jordi Pérez. Jordi, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, a partir d'avui ja tenim el bon temps instal·lat i temperatures que mica en mica han d'anar pujant, no?
2: Sí, sí, efectivament. Massa càlida, anticicló de primera divisió, doncs afectarà tota la península Ibèrica, s'estendrà per tota l'Europa Occidental i mantindrà, doncs, les borrasques lluny de casa nostra, les danes, bosses fredes, tot ben allunyat, i això garantitzarà, doncs, el sol i la bonança i vents fluixos. Ahir encara no, ahir molta humitat. Haig de mirar, Olga i oients, hem de mirar aquests primers 19-20 dies de maig a les humitats mínimes i màximes, perquè déu-n'hi-do les humitats que hem tingut aquest mes de maig, sempre per la banda alta o molt alta, veurem, és curiós, s'haurà de mirar perquè ens dic, déu-n'hi-do les humitats que hem tingut, i núvols, xafogó, perquè les humitats molt altes no van baixar del 80%, i amb valors voltant els 20 graus, vaja, sense sensació de pesadès, podríem dir-ho. A la tarda, nuvolades que semblava que no acabarien d'arribar, perquè va quedar la tarda bastant tranquil·la, malgrat aquests núvols, però sí, efectivament, el ruixar, les tempestes que van pronosticar cap al Pirineu Oriental, Serra Transversal, doncs van acabar arribant, doncs, o formant-se ja fosc, avançat a les 8, a les 9, quarts de 10, cap a la Garrotxa, i van anar baixant cap a la Selva i sortint a quarts de 12 de la nit per la costa del Baix Empordà i la Selva. Fins i tot en aquests sectors hi va ploure. Aquí, a la línia del Tordera, vam quedar a la frontera, però vaja, es veia, doncs, bé, aquests ruixats més intensos cap a la Garrotxa, i a les pluges més desgastades van arribar, insistim, a la Costa Brava sud. Aquí ens vam quedar al marge. I bé, i poca cosa més. Matinada mitja ennuvolada, de tipus alt i mitjà, però veiem que ja es van esveint aquests núvols, i va, bueno, avui doncs hem de parlar un dia de sol. Sol. A la tarda, creixement de nuvolada, restes d'aire fred en alçada, alguns ruixats, Pirineu Oriental, Ripollès, La Garrotxa, potser el nord d'Osona, aquí doncs pot haver algun ruixat. Difícilment creiem acabi amb tempesta, però vaja, poden créixer nuvolades i donar alguns ruixats. A la resta, domini del sol, a la tarda poden augmentar una mica els núvols, per aquí pel Montnegre, Montseny, però sense més conseqüències. Temperatures de 20 a 22 graus aquí a l'Alt Maresme, i amb vents fluixos, una mica de llevant, en hores del migdia, pels vols de migdia, primeres hores de tarda tindrem una mica de llevantet, però molt a la façana marítima. Pugen les temperatures, ja es van assolir algun 30 graus cap a ponent, avui més generals, però creiem concentrats cap al Pla de Lleida, és on poden superar aquest valor de 30 graus, per tant, calor en aquest sentit, i demà dijous hem d'esperar un dia de sol, creixement de nuvolades, de bon temps, a l'àrea del Pirineu, potser algun ruixadet molt localitzat, a la resta, domini del sol, vents fluixos, brises, més calor, demà pugen les temperatures de forma més decidida en el conjunt de Catalunya. Aquí, doncs, bé, com que tenim les brises marines, doncs, mirin, entre 22, potser 23 graus, i amb vents en conjunt fluixos. Demà els 30 graus poden treure el nas per la Catalunya central, al Bages, una mica en la depressió del Llobregat, i sobretot cap al Pla de Lleida superaran ja més amb escreix els 30 graus.

0: divendres, dissabte i diumenge, sol, caloreta, sobretot zones interiors, i aquí a la costa, doncs, les brises amortiguaran una mica, podem dir, la calor, però vaja, aniran pujant i podem arribar a 22, 24, 25 graus, sempre en funció, insistim, de les humitats ambientals que tinguem, i més calor cap a zones interiors. Bon temps, i a la dana que veiem a l'Atlàntic, ara els models la simulen que no serà ni capaç de penetrar cap a l'interior peninsular, degut a aquesta massa càlida i anticiclònica, i les passegen per la costa gallega i de Portugal. En aquest sentit, cap a aquella zona, doncs, a les tardes podria haver algun ruixat, alguna tronada molt localitzada, però la veiem molt, molt, molt dèbil, aquesta dana, perquè, insistim, entra en un territori enemic d'una dorsal anticiclònica molt, molt potent, que ens afectarà, pues, tot el que resta de maig. Això es veu bastant estacionària, aquesta situació, eh? No només aquí, sinó gran part del continent. Això voldrà dir, doncs, sol, molta insolació, vents fluixos, i cada dia que passi, pues, s'anirà caldejant l'ambient, i temperatures, doncs, més pròpies de juliol, sobretot, cap a Andalusia, moltes zones de l'interior peninsular, temperatures de juliol, no de maig. I aquí, doncs, també déu-n'hi-do, perquè ens quedarem cap als 30-35 graus en zones interiors de Lleida, potser en algun punt de la Catalunya central, sobretot divendres, dissabte, diumenge, arribaria una mica al pic màxim, potser la setmana que ve, doncs, baixen una mica la temperatura, però sempre amb domini de l'estabilitat total i absoluta, i per tant no podem pronosticar pluges. A dia d'avui no veiem res de pluges pel que resta del mes de maig a Catalunya. De moment això, tret del Pirineu, que podria haver algun ruixat de tarda, però a la resta, fora del Pirineu, no veiem precipitació pel que resta del mes de maig. Per tant, caloreta i dies de molta bonança tèrmica, i compta amb el sol, que picarà de valent. Ara el sol està com si estiguéssim mitjans finals de juliol, eh? La radiació és molt alta, per tant, compta quan, en hores del migdia, entre mig matí i mitja tarda, precaució a l'hora de prendre el sol, no abusar, perquè és molt fort, és gairebé com si estiguéssim a mitjans finals de juliol, que déu-n'hi-do. Bé, de moment això és tot, Olga i oients.
1: Perfecte, Jordi, ens apuntem també a aquesta observació, el sol pica ja a aquestes altures del mes, per dir-ho d'alguna manera, i per tant molta precaució, crema solar, protecció, per tenir cura de la pell i no haver de lamentar després disgustos. Jordi, demà seguirem amb més previsions a partir de 8:45 del matí. Que vagi bé.
0: Que vagi molt bé, fins demà.

0: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
1: Doncs ara just falten 20 minuts per les 9 del matí i com cada dia a aquesta hora, doncs activem aquest cicle d'entrevistes amb tots els portaveus dels grups polítics municipals amb representació a l'Ajuntament. Avui és dimecres 20 de maig, per tant és el torn de la regidora portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç. Ja la podem saludar. Noemí, molt bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: Bé, a un any de les eleccions municipals, que sembla estrany que hagi passat ja 3 anys, però és que és així, ja estem a un any de les eleccions municipals, com ha anat aquests 3 anys, Noemí? Com ha anat, ha passat ràpid això?
2: Els 3 anys han anat molt bé, molt bé. La veritat és que ha sigut una continuïtat del primer mandat. Nosaltres, ja ho sabeu, vam entrar un regidor, aquest any en som dos, i ha sigut una continuïtat de feina, moltíssima feina, des de l'oposició. Ja sabem, moltes vegades ho he dit, l'oposició té 3 obligacions. Una és auditar la gestió de govern, auditar el govern, el que fa, com ho fa. L'altra és manifestar si alguna cosa no s'ha fet bé, doncs dir-ho per intentar corregir-ho, i la tercera pota, que és la més important i la que més hem treballat, que és la de fer propostes. I això ho hem estat fent no aquests 3 anys, sinó que 3 més 4. És a dir, això és així. I destacat de del mandat anterior, home, jo crec que el més destacat, ja estarem tots d'acord, és que l'alcalde Xavi Amor va marxar l'any 24 cap a ajudar el govern de la Generalitat, i això, des del punt de vista de Pineda de Mar i municipalisme, és una de les coses més rellevants que hagi pogut passar en aquest mandat. Perquè ell, ja ho vaig manifestar el dia que va marxar, ell tenia uns resultats, doncs, estratosfèrics, i el no ser-hi ell, doncs, aquests resultats, doncs, veurem, no? És molt difícil fer prediccions de lo que passarà, fer hipòtesis de lo que passarà el 23 de maig de l'any 27, justament per això, no? Perquè l'efecte Amor era un efecte important, i el no ser-hi ell, doncs, veurem què passa.
1: Per tant, creieu que aquest canvi d'escenari, per dir-ho així, en el partit que governa, pot obrir nous dibuixos, no?, en l'arc municipal del consistori, sí?
2: Sí, bé, això no ho dic jo, ho diu totes les forces polítiques que estem, perquè aquí, en el món nostre, tothom parla amb tothom, en el nostre i en el de tothom. Vull dir, el que és parlar, tothom parla amb tothom, no només parlem entre nosaltres. Evidentment, aquí seria una cosa tremenda que només parléssim entre nosaltres i fos una gestió endogàmica. El que fem és parlar amb tothom, relacionar-nos amb tothom, dins de la comarca també. I clar, a Pineda ningú s'atreveix a fer enquestes, ningú s'atreveix a fer prediccions. Per lo que dic, perquè teníem un alcalde que guanyava eleccions d'una manera contundent, i això, pues, pot ser que canvi, perquè és difícil substituir un lideratge d'aquestes característiques. I ja està.
1: I com ho fareu des de la vostra força política? Perquè, clar, no volem parlar dels altres, sinó, en aquest cas, de Junts per Pineda. Com ho fareu vosaltres per aconseguir millors resultats? O, bueno, ara parlarem una mica de la valoració de com han anat aquests 3 anys i parlem també de projecte, però quina és l'estratègia que seguireu? O si, per exemple, penseu que la tasca que heu dut aquests darrers 3 anys, doncs, haurà valgut la pena, perquè haureu fet, per dir-ho així, camí, no? Haureu sembrat, per dir-ho així, no?
2: Sí, és un camí, és una feina de sin prisa però sin pausa, ¿vale? Que a mi m'agraden molt les frases, ja ho saps, sin prisa però sin pausa, treball constant, sense parar, i sí que detecto un canvi. Hi ha un canvi, hi ha com un rum-rum, hi ha com unes ganes de que les coses vagin diferent. I com ho noto? Ho noto perquè hi ha molta més gent de la que hi havia anteriorment que sol·licita ser ajudat, que té problemes amb l'Ajuntament, que no li agrada com està la gestió actualment, que no s'informa de manera clara de lo que s'està fent i com s'està fent. Llavors sí que hi ha una tendència a sol·licitar i a demanar una demanda de que les coses es fagin millor. Això sí que ho estic detectant. A veure, no sé, gestions, sobretot gestions amb l'Ajuntament, que estan costant bastant de que es tirin endavant. Tots hem vist a través de les xarxes, perquè s'ha fet molt viral, del problema que ha tingut una persona emprenedora a la plaça Espanya que té un problema amb la carpa. Vale? Aquesta persona, abans de fer qualsevol publicació i qualsevol cosa, el primer que fa és demanar ajuda. I quan demana ajuda a gent de l'oposició, a gent que estem a l'oposició, vol dir que no ha trobat resposta en el govern i en la institució que actualment està dins de, bueno, dins de l'Ajuntament.
1: Està governant.
2: No? Llavors, quan algú no troba resposta, quan algú no se li solucionen els problemes, què fa? Doncs buscar solucions, perquè això ho hem fet tots, a la nostra vida privada, tres quarts de lo mateix. Llavors, aquesta persona es va posar en contacte amb nosaltres i ens va explicar el que li estava passant. Jo, de veritat, que no donava crèdit. És un noi jove, que té 30 i pocs anys, que fa la inversió de la seva vida fent un traspàs que no li ha costat poc. Aquí s'hi ha implicat tothom, la família, perquè, bueno, és un emprenedor jove. Només agafar aquest negoci, se li notifica que la carpa no està en condicions i que l'ha de desmuntar en breu. Però, i per què no m'informeu? Ell va anar a fer els tràmits correctament, va anar a fer tot. I què passa aquí? Llavors, clar, hi ha un tema que no està clar, que no és evident, i s'ha demanat informació a l'Ajuntament, no se'ns facilita la informació. Vull dir, veure, quan les coses no estan clares, és molt fàcil pensar que alguna cosa no s'ha fet bé. I després una altra cosa, anem a fer una volta per tot Pineda, quantes carpes com aquesta hi han, perquè uns sí i els altres no. Jo penso que nosaltres com a governants, com a futurs governants, hem de tractar tothom igual. I una altra cosa, buscar solucions. Tots sabeu que el meu pare va ser alcalde molt poc temps, va estar del 95 al 99, molt poc temps. Va plegar perquè tenia els seus negocis i havia de fer la seva feina, no tenia temps. Tenia 53 anys en aquell moment, 52 en aquell moment. Per tant, estava en ple moment d'expansió, no? Però ell diu una frase que jo la tinc clavada i diu: en política tot és possible. En política tot és possible. S'ha de treballar conjuntament amb els tècnics. Els tècnics no poden tenir la clau de la gestió de l'Ajuntament. Són essencials perquè un Ajuntament funcioni. Però el polític ha de tenir orientació i voluntat política. Perquè, si no, no hauríem d'existir. Perquè existiríem els polítics si no som capaços d'incidir en el dia a dia de les persones i millorar-los la vida. Estem per millorar la vida de cada persona. I els tècnics estan per ajudar-nos a nosaltres a millorar la vida de les persones cada dia. Si un ciutadà té un problema amb els serveis tècnics de l'Ajuntament, el polític ha d'intentar, per totes les forces i totes les vies, solucionar aquest problema. I en el cas de la carpa, hi ha solucions? Sí. Què demana aquest noi? Sisplau, deixeu-me treballar tot l'estiu perquè jo pugui recuperar-me. I quan acabi l'estiu, si cal, ja canviaré la carpa. Això es pot fer? Altres casos hem vist. Perquè hi ha altres exemples a Pineda de negocis que anaven a tancar, d'empreses que anaven a tancar, i se'ls hi ha pogut solucionar i ajudar. Amb molta pressió social. Amb molta pressió social. Perquè, clar, a ningú li agrada que els negocis es tanquin. No podem ser incoherents. El govern no pot dir: ajudem a l'emprenedor, ajudem els negocis, tenim una associació de comerciants. Aquest noi no el podem deixar desemparat. I mira que aquest noi no és ni de Pineda. Ha vingut a intentar muntar un negoci aquí, a generar feina, a generar, pues, tenir la plaça arreglada, tenir la plaça amb un negoci obert. No el podem deixar desemparat, l'hem d'ajudar.
1: Per tant, intueixo que això serà potser un tema que apareixerà en el proper ple, que per cert és dilluns. Intueixo, sí, que no ho sé. I que serà una de les peces fonamentals del seu programa o del que explicarà durant aquest any que resta fins a les eleccions. Insistirà molt en aquesta idea que té, no?, o que ha manifestat ara, no?, de dir: s'han de donar solucions.
2: L'altre dia escoltava que una persona sola és capaç de no, per ella sola, una sola, no pot canviar inèrcies. Només la massa, no? Molts podem canviar una inèrcia. Però saps que m'estic donant compte, Pep, i que els que m'esteu escoltant, que hi ha moltes persones individuals que tenen ganes de canviar coses. Si totes aquestes persones individualment tenen ganes de canviar coses i es decideixen que les coses s'han de canviar, ens convertirem en molts i serem capaços de canviar les coses sempre cap a millor. I la meva obligació a dia d'avui quina és? És treballar pel millor projecte possible amb l'ajuda de totes aquestes persones que tenen ganes de que Pineda vagi millor i posar junts el millor equip possible perquè això sigui una realitat. El millor projecte possible amb el millor equip possible. I Pineda la podem transformar.
1: Parlem d'això, parlem de... Bé, és que li anava a dir, home, amb els altres candidats hem fet com una mica de repàs del govern, no? Hem fet una mica de valoració. Vostè, podem dir que ja l'ha fet, no? Ha plasmat una imatge de com veu vostè que és la gestió de governar Pineda, no? No sé si vol afegir alguna cosa més en relació amb això, o potser vol parlar més de vostè.
2: Jo, a veure, és que la meva obsessió, perquè és obsessió, és que Pineda millori.
1: Què li falta a Pineda?
2: A Pineda li falten àrees verdes. Mira, anem a Malgrat. Mira el passeig. El passeig marítim de Malgrat. Hi ha un projecte que va per fases, però si ens n'anem a veure'l, hi ha zones verdes. Està pensat. Algú ha projectat un model de ciutat, un model de poble. En aquí és sempre a remolc. A remolc. Ara hi ha unes obres a davant del càmping Caballo de Mar per canviar les jardineres. Quin és el projecte? Si això no estava projectat, han tret les jardineres, ha fet una vorera amb uns panots, aquells que són grisos, que tenen les boles. No, no, no. Què passa aquí? Quin és el sentit? Quin és el projecte? Quin és el futur? Plaça Estació, plaça Pubilla. Quin és el futur? Anunciar coses sense fer-les? Passeig Marítim, quants anys fa que està així? Pla d'Usos, quants anys fa que estem parats? PP1, ui sí, ara PP1. Bueno, prepareu-se perquè hi haurà tot ple d'anuncis en què el PP1 es farà no sé quantes vivendes socials i tot són notícies bones i tot són notícies meravelloses. Hi ha una altra cosa que també sortirà, ja us adelanto. Ha sortit a licitació la compra d'una nau nova per fer una comissaria de policia nova. Vosaltres, que esteu a la ràdio i seguiu l'actualitat política, ho heu vist projectat en algun pressupost, això? Pregunto. Ja sí, jo tinc la resposta, perquè jo sí que m'ho miro. No. No. I ara surt la licitació de que hem de comprar una nau nova. Per què? Perquè això significarà un anunci... Llavors, això sembla més una agència de comunicació i de publicitat que una gestió política municipal realista i assumible i efectiva. I una cosa diré, les coses que s'han de canviar no es poden canviar en 4 anys, eh? Aquí hi ha hagut 20 anys de inacció, hi ha hagut 20 anys de guanyar eleccions, però 20 anys d'inacció. Llavors, això no es canvia d'avui per demà. El que sí que hi ha d'haver-hi un dia, una hora, en què s'ha de sacsejar l'entorn perquè canvi la inèrcia. I estem en aquest moment, depèn dels que vivim aquí i del que ens estimem al poble.
1: Per tant, creieu que és un moment en què tots els canvis que hi ha hagut en quant, fins i tot a nivell de personal o d'aquesta inacció de la que vostè parla, pot afavorir aquest canvi, afavorint que altres forces polítiques com la seva tinguin més força. Amb això és amb el que treballaran. Per guanyar l'alcaldia.
2: Nosaltres treballarem per tenir el millor resultat possible i poder transformar les coses que no funcionen a Pineda. A Pineda hi ha un problema greu i s'ha de dir amb totes les paraules i transparentment en tota la gestió urbanística i de llicències d'activitat. He parlat amb promotors, he parlat amb botigues, he parlat amb gent, bueno, amb aquest noi que us dic, o sigui, aquí hi ha un problema de paràlisis en tot el que són llicències. Ahir vam fer una reunió pública del pla d'habitatge. Una de les mesures d'aquest pla d'habitatge, que són 26 mesures, una de les quals, moltes d'elles ja estan en funcionament, eh? Però n'hi ha una que em va sorprendre, que crec que era la 11 o la 12, que diu incentivar el que persones puguin venir a construir aquí edificis, i que algú, saps que la llei obliga a que els promotors tinguin una part de lloguer social o oferir un pis per després... O sigui, això ja és per llei, per tant ho han de fer tots. Però quant temps fa que no es construeix aquí res? Però hi ha projectat molta obra. Però estan paralitzats. Parlant de les coses que es fan virals, tots hem vist al Facebook aquell senyor que es va fer una foto davant de l'Ajuntament dient que té un solar que fa 6 anys que no pot construir. 6 anys! 6 anys! Va comprar un solar amb un dels seus socis, amb qui fos, a Pineda, i vol construir pisos. i no se li permet. Llavors, pla d'habitatge, perfecte. Mm-hmm. Perfecte. Endavant totes les mesures, i aquí fa falta habitatge social per un tubo. Mm-hmm. Però facilitem. Aquí tinc ganes de construir.
1: Nosaltres, de vegades, no coneixem els per dir-ho així, els ets i uts de cada situació, no? Vostè m'ha parlat ara d'un parell, no? I és veritat que algunes coses des de la ràdio també ens arriben, per dir-ho així, però, clar, de vegades és una qüestió, a vegades, que no coneixem tota la veritat, no? Per dir-ho així, ni d'uns ni d'altres. Aquí no ens hi posem. Però sí que és veritat que això ha sonat per les xarxes.
2: Bueno, ha sonat per les xarxes, però la meva obligació, saps quina és? Mm-hmm. És anar a buscar aquestes persones i preguntar-los-hi. El que no faré serà venir aquí a fer mm-hmm. un comentari només per un comentari al Facebook. Sí, sí. Jo parlo amb aquestes persones, demano informació a l'Ajuntament i contrasto. I vinc aquí i parlo. El que et diré és que l'Ajuntament no facilita la informació. Per tant, si ocultes alguna cosa, si no facilites la informació, no ens deixes treballar els de l'oposició, que és el que he dit abans, controlar l'acció de govern, dir si alguna cosa no s'ha fet bé i fer una proposta al costat. Si no facilites la feina que hem de fer, llavors vol dir que, no sé, el primer que... A mi m'entren dubtes.
1: Vostè ha vingut aquí amb un... Sempre porta aquesta agenda, no?, amb quatre notes apuntades, que cosa que
2: és normal.
1: Que no, exactament, que no se les està mirant, però en canvi sí que he vist que li sortia aquest paperet, que hem sigut una mica allò xafarders i li hem volgut estirar, i hem vist aquest fulletó, que encara no l'hem vist en lloc de Pineda, i el puc anunciar?
2: Anuncia, sí.
1: Diu, una Pineda segura, activa i viva, el projecte Fem Pineda 2027. Què és això? Veiem una data, què és el que heu previst amb aquest acte, que ja podem dir que anuncieu, no?
2: Sí, anunciem un acte el dia 29 de maig a l'Auditori de Pineda, a la Biblioteca Serra i Moret, al 7:45 del vespre, i el que farem és, a un any vista de les eleccions municipals, que són el 23 de maig de l'any 2027, el que farem serà presentar ja ara el nostre projecte per tot aquest any que tenim per endavant, per anar-lo treballant i anar-lo presentant. Però aquest acte serà a l'inici de començar a presentar tot el que tenim plantejat per les eleccions. És projecte. D'aquest projecte, que són idees de tots aquests anys que hem estat entrevistant-nos amb persones del poble, amb associacions de veïns, amb particulars, amb empreses, amb tothom, d'aquí n'hem extret una idea de poble, que és el que vindrem a presentar, i tenim tot un any per afegir-hi i sumar-hi tot allò que doncs, encara tenim temps d'afegir-hi, perquè d'aquí n'ha de sortir el programa electoral que presentarem doncs, no sé, l'abril o el maig de l'any que ve. És a dir, hi ha molta feina per fer. Engeguem el turbo, per així dir-ho, igual que vosaltres, que per això fem aquestes, no? Aquest any així. Engeguem el turbo i ja no pararem.
1: A vostè la veig amb energia, eh? Vull dir que perquè porta uns quants anys a l'Ajuntament, però la veig amb l'energia del primer dia. No?
2: És que jo, a veure...
1: Per la passió que posa amb l'entrevista, no?
2: És que si no ho sentís, no ho faria.
1: Que, per cert, deixi'm dir-li una cosa. És que veig aquí, Noemí Llorenç, no? la presentació d'aquest acte, sí. I posa candidata a l'alcaldia de Pineda de Mar. Sí. Això vol dir que vostè ja ha estat nomenada candidata pel 2027?
2: Sí, nosaltres vam fer una assemblea interna. Nosaltres el que fem és que l'assemblea de militants i de simpatitzants, alguns simpatitzants, doncs escullen la persona que vol que els representi a les eleccions del 23. Això es va fer fa un mes, però farem la presentació oficial. Però a mi no m'agrada fer presentació de candidata, és a dir, jo abans d'entrar us ho deia, no? Si a dia d'avui ningú em coneix de res, vol dir que no he fet bé la meva feina. A mi m'interessa no la persona, que jo haig de posar la cara, però aquí som un equip, i sobretot, la passió i el projecte que hi posem tots.
1: Parlem de l'equip, perquè una cosa és la persona que lidera el projecte, que sempre és la cara més visible, és la cara més... Això passa de tot arreu, no? I en tots els àmbits, però necessita també un equip. Vostè aquesta vegada ha fet tàndem amb en Joan Mora, que era un regidor de Junts amb vostè. No sé si l'equip ja l'heu pensat, l'esteu treballant. No sé si es pot anunciar que Joan Mora continua o que continua però no vol estar tan endavant. Es pot dir com
2: home,
1: ho esteu preparant?
2: És una mica aviat per dir això, perquè és una mica aviat, en un any. Imagina't la gent que es pot sumar al nostre projecte. El que sí que diré és que a nosaltres no ens agraden les estridències, no ens agraden els canvis abruptes. Nosaltres portem una línia de feina que ara s'està s'està fent evident i que, a més, aquí el dia 29 es podrà comprovar. I nosaltres és sin prisa, però sin pausa. Sin prisa, però sin pausa i sense parar.
1: Com veu la possibilitat que a Pineda hi hagi en altres formacions polítiques que es vulguin presentar? Algunes, sense dir-ho, han donat a entendre que potser ho faran. Estic parlant de les que ja coneixem, de les que ja esteu a l'arc municipal, però n'hi ha d'altres, Per exemple, Vox s'ha presentat sempre, que no ha aconseguit, quan dic sempre, vull dir les dues últimes eleccions, i després també hi ha l'Aliança Catalana, que és allò de que la sense piular por ahí, veiem algunes carpes, no hem parlat amb ells, per tant ningú ens ha dit res, però tot fa entendre que podrien treure la puteta.
2: Sempre, a veure, aquí estem, aquí es pot presentar qui vulgui, sempre i quan hi hagi un partit, una agrupació d'electors. El que sí que diré és que totes les formacions polítiques noves que es volen presentar a les eleccions municipals de l'any 27, que no es quedin en la superficialitat i que aprofundim en el poble. Si no estimen el poble i es queden amb quatre coses superficials, és una opció més, però no és l'opció. L'opció és el projecte poble. Perquè és que si no sents el poble, si no treballes del poble, si no el pateges, si no el camines, si no el coneixes, si no parles, si no el tens al cor, al cap i a l'estómac a tot arreu, clar, és molt fàcil dir més seguretat, més civisme, més, fer complir les normes, no ocupacions. Això són titulars. Profundim. Com? Quan? I amb qui? No ens quedem amb el què. Anem amb tots. Perquè si no, doncs, estem en un país lliure. Ens podem presentar tots els que puguin.
1: De fet, si són el cas, ja ho veurem. Per tant, i a més, que és que ara tampoc és el moment, Però sí que és veritat que és una entrevista on apareix tot això, no? Que a vegades apareixen aquests inputs, no? Tornant al projecte, quin projecte, si amb un titular, tot i que ja ens l'ha deixat entendre, si parlem del projecte que presentaran el dia 29, faci'm alguna mica d'espoiler, de dir, mira, és que nosaltres apostarem molt per aquests dos eixos, o per aquesta idea que tenim de que pugui ser un revulsiu. Vostès deien, Pineda està aturadeta, com quin segon revulsiu, no?
2: Aquí tenim tres paraules que defineixen. Segura. Si tu tens més seguretat o sensació de seguretat, estàs més tranquil i, per tant, tens més opcions de produir, construir, fer, tirar endavant i tenir més oportunitats. Activa, que vol dir que sortim al carrer, que tenim les entitats, que ens estan ajudant, estan ajudant molt a l'Ajuntament. Viva. I viva. Viva què vol dir? Doncs que es facin activitats, que hi hagi... Viva. Viva vol dir en moviment. Pues si hem de fer la plaça Espanya, la plaça de l'estació i la plaça La Pubilla, l'hem de tirar endavant, doncs posar-hi la banya i fer-ho. Estem aturats en aquest sentit. Llavors, viva vol dir reviure, vol dir moviment, vol dir no parar, estar en moviment.
1: Clar, anem acabant els minuts d'entrevista.
2: Oportunitats. No, recordem que Pineda és un dels pobles que té més atur de tota la comarca i té la renta per càpita més baixa de tota la comarca. Això, si no hi ha una sacsejada, si no ens posem en marxa, si no ens posem a fer coses, si no ens posem a canviar-ho, això serà eternament males notícies i no és el que volem.
1: Li anava a preguntar també, perquè vostè també és consellera comarcal, com ha anat aquesta tasca, que també és molt important en l'àmbit comarcal, no? Perquè entenc jo que també és molt apassionant, no? Una òptica molt, molt més ampla, molt més... No? Perquè el Maresme és molt divers, en veritat, no?
2: Sí, ser consellera comarcal de promoció econòmica del Consell Comarcal, a mi personalment m'ha donat una visió diferent de tota la gestió política, sobretot en la generació d'oportunitats. Perquè estic en un àmbit on ajudem a les empreses, ajudem a l'emprenedor, però també estem en el Departament d'Ocupació. És a dir, tenim la persona al centre, d'aquesta persona que té ganes de fer coses, que té ganes de tirar endavant qualsevol cosa, que a vegades l'administració, tota la part de normativa, tota la part documental, tota la part de burocràcia, doncs sembla que la frenin i que en vez d'ajudar a dir que sí, l'administració està per dir que no. Doncs en aquest departament hem fet tot lo possible per revertir el no cap al sí. A veure, també haig de dir que tinc una sort immensa de la gent que treballa allà, que tenim el mateix pensament, és el que deia abans, per això parlo en propietat, és a dir, el polític està de pas, però mentre estigui, ha d'intentar canviar les coses i que vagi cap a millor. I si tu tens uns tècnics que s'adequen o anem a la una, doncs tot és molt fàcil i tot és possible.
1: Ja per acabar, la convidarem molt aviat, perquè el juliol tornarem a fer una segona ronda, just abans de l'estiu. Bueno, juliol serà ple estiu, eh? Però hem pensat que abans de les vacances, que és el tòpic de l'agost, no? Doncs entenem que arribarà l'estiu, l'agost, setembre, i quan arribem al setembre, octubre, allà sí que, no? Gas a fondo tothom. Exacte. I ens trobarem ja amb les eleccions. Per tant, la tornem a convidar ben aviat aquí a Ràdio Pineda. Farem una segona ronda d'entrevistes als regidors i regidores portaveus de l'Ajuntament. O sigui que li agraïm aquests minuts de ràdio avui a Ràdio Pineda.
2: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Estic preguntant a tothom si té alguna cosa pensada per l'estiu abans d'estar col·lapsada en l'àmbit de la política, si per anar de vacances o si ho farà alguna...
2: No. Jo tinc una passió, que és la feina. A mi m'agrada molt treballar, m'agrada molt pensar, m'agrada molt organitzar, m'agrada molt muntar coses i coordinar coses. Saps el que em fa molt feliç a mi, Pep? I de sempre, de tota la vida, eh? Quan haig de fer qualsevol projecte, obro el Word i poso nou. I tinc un full en blanc en el Word i començo a muntar qualsevol cosa. Llavors, jo sóc de fer, no sóc de... Per això fem Pineda, sóc de fer, sóc d'acció.
1: Doncs ens quedem amb aquesta última reflexió de Noemí Llorenç avui en aquesta entrevista de Ràdio Pineda. Noemí, gràcies i molt bon dia.
2: Gràcies a vosaltres.
1: És aquest cicle d'entrevistes que mantenim amb totes les regidors i regidores portaveus de l'Ajuntament de Pineda. Avui ha estat el torn de Noemí Llorenç, de Junts per Pineda. Demà, doncs, que és dijous, serà el torn de Mònica Palacín, d'Esquerra Republicana de Catalunya.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: La regidora portaveu de Junts per Pineda a l'Ajuntament, Noemí Llorenç, ha anunciat aquest matí a Ràdio Pineda que ja és oficialment candidata per les eleccions municipals de l'any que ve. Va ser escollida per l'Assemblea Interna ara fa un mes i farà la presentació del projecte en un acte a l'Auditori de Pineda el divendres dia 29 de maig. Noemí Llorenç, que també és consellera comarcal de Promoció Econòmica, ha dit que l'acte del dia 29 serà reflex del seu lema, Fem Pineda. Ha dit en aquesta entrevista que nota que hi ha moltes ganes de canvi a Pineda i molta gent li demana que les coses es puguin fer millor. Una entrevista que podreu escoltar avui en directe sencera a radiopineda.cat. Les dues escoles bressol municipals de Pineda se sumen a la vaga d'educació i ho fan amb serveis mínims. Són l'escola bressol La Marinada de Poblenou i la bressol de Mar a Campbell. Avui hi ha sessió de networking al Centre Innova per impulsar negocis i connexions a Pineda. La sessió d'avui porta per títol Comunicació no verbal. Es fa des de les 3 de la tarda. Els pescadors de Sonso, d'Arenys de Mar i de Blanes han d'anar a pescar al Baix Empordà. A més, el Sonso es dispara fins als 70 euros al quilo i concentra la pesca, sobretot davant de Platja d'Aro. La temporada del Sonso a Catalunya està marcada enguany per l'escassetat d'aquesta espècie a gran part del litoral. Recordem que el Maresme és molt present, però enguany no se'n troba. L'Aplec de l'Arola tornarà aquest proper diumenge amb un programa ple de cultura, tradició i de molt bon ambient. Es farà, com diem, a Orsavinyà. La programació començarà amb la ruta guiada amb sortida de Cal Capità i pujarà pel camí de les costes. A més, es presentarà també el llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans de Dani Rangil. Hi haurà molts tallers per la mainada, tir amb arc, jocs de fusta i tallers, i també bombolles gegants de sabó. A més, hi haurà també una nova setmana Marreta, hi haurà també l'actuació estel·lar de Catàstrofer, que sempre té molt d'èxit. A més, hi haurà també actuacions musicals. Recordeu, aquest diumenge tot el dia a Orsavinyà. I dissabte hi haurà un concert a Pineda de Glosa amb un vermut al pati de Can Comas, una nova proposta cultural. L'acte combinarà la música i la improvisació oral en un ambient festiu i participatiu. Una actuació basada en la glosa, tradició popular catalana, que fusiona la paraula i el ritme. Si voleu baixar la flama del Canigó fins a Pineda, ja us hi podeu apuntar. Un grup de pinedencs ja preparen aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda, corrent per relleus. Serà el dia 23 de juny, caldrà fer 172 quilòmetres corrent per fer-la arribar fins a Pineda. Trobareu avui també tota la informació a radiopineda.cat. I el bon temps que s'instal·la a partir d'avui a tota la costa, tot Catalunya, en temperatures suaus i agradables. Demà dijous també un dia ben assolellat, temperatures que seguiran pujant. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
2: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Notícies.
1: La regidora portaveu de Junts per Pineda a l'Ajuntament, Noemí Llorenç, ha anunciat aquest matí a Ràdio Pineda que ja és oficialment candidata per les eleccions municipals de l'any que ve. Va ser escollida per l'Assemblea Interna ara fa un mes i farà la presentació del projecte en un acte a l'Auditori de Pineda el divendres dia 29 de maig. Noemí Llorenç, que també és consellera comarcal de Promoció Econòmica, ha dit que l'acte del dia 29 serà reflex del seu lema, Fem Pineda. Ha dit en aquesta entrevista que nota que hi ha moltes ganes de canvi a Pineda i molta gent li demana que les coses es puguin fer millor. Una entrevista que podeu escoltar avui sencera a radiopineda.cat. Les dues escoles bressol municipals de Pineda se sumen a la vaga d'educació i ho fan amb serveis mínims. Són l'escola bressol La Marinada de Poblenou i la bressol de Mar a Can Bel. Avui hi ha sessió de networking al Centre Innova per impulsar negocis i connexions a Pineda. La sessió d'avui porta per títol Comunicació no verbal. Es fa des de les 3 de la tarda. Els pescadors de Sonso, d'Arenys de Mar i de Blanes han d'anar a pescar al Baix Empordà. A més, el Sonso es dispara fins als 70 euros al quilo i concentra la pesca, sobretot davant de Platja d'Aro. La temporada del Sonso a Catalunya està marcada enguany per l'escassetat d'aquesta espècie a gran part del litoral. Recordem que el Maresme és molt present, però enguany no se'n troba. L'Aplec de l'Arola tornarà aquest proper diumenge amb un programa ple de cultura, tradició i de molt bon ambient. Es farà, com diem, a Orsavinyà. La programació començarà amb la ruta guiada amb sortida de Cal Capità i pujarà pel camí de les costes. A més, es presentarà també el llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans de Dani Rangil. Hi haurà molts tallers per la mainada, tir amb arc, jocs de fusta i tallers, i també bombolles gegants de sabó. A més, hi haurà també una nova samarreta i hi haurà també l'actuació estel·lar de Catastrofer, que sempre té molt d'èxit. A més, hi haurà també actuacions musicals. Recordeu, aquest diumenge tot el dia a Orsavinyà. I dissabte hi haurà un concert a Pineda de Glosa amb un vermut al pati de Can Comas, una nova proposta cultural. L'acte combinarà la música i la improvisació oral en un ambient festiu i participatiu. Una actuació basada en la glosa, tradició popular catalana, que fusiona la paraula i el ritme. Si voleu baixar la flama del Canigó fins a Pineda, ja us hi podeu apuntar. Un grup de pinedencs ja preparen aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda, corrent per relleus. Serà el dia 23 de juny. Caldrà fer 172 quilòmetres corrent per fer-la arribar fins a Pineda. Trobareu avui també tota la informació a radiopineda.cat. I el bon temps que s'instal·la a partir d'avui a tota la costa, tot Catalunya, en temperatures suaus i agradables. Demà dijous també un dia ben assolellat, temperatures que seguiran pujant. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

estimar-te, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a RAC.

Bona tarda. La regidora i portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, ha anunciat que és oficialment candidata de la formació per les eleccions municipals de l'any que ve. Va ser escollida en assemblea interna ara fa un mes i presentarà un projecte polític el proper divendres 29 de maig en un acte que es farà a l'Auditori. Això marcarà l'inici de la seva precampanya Fem Pineda 2027. En una entrevista avui a Ràdio Pinedes, Noemí Llorenç ha explicat que la seva proposta és fruit de 3 anys de treball constant. Ha detallat un projecte que s'articula en 3 grans eixos: seguretat, també activitat i també el dinamisme. La candidata també ha destacat que hi ha ganes de canvi, ha sigut molt crítica amb el govern municipal. L'entrevista la podeu escoltar sencera avui a radiopineda.cat. Les dues escoles bressol municipals de Pineda se sumen a la vaga d'educació amb serveis mínims. Segons han explicat les professionals de l'educació, la vaga vol posar damunt de la taula les necessitats de millorar condicions laborals i els recursos per l'educació de 0 a 3 anys. Taller al Centre Innova per millorar la comunicació no verbal de les empreses. Una sessió que es fa avui a la tarda des de les 3. L'objectiu és dotar els participants d'eines per millorar la capacitat d'interacció i de negociació en l'àmbit professional. La R1 de Rodalies recupera el servei ferroviari dels trens entre Blanes, Tordera i Maçanet-Massanes. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, aquest servei en el tram es prestava per carretera per unes obres de reparació. Els pescadors de Sonso, tant d'Arenys com de Blanes, l'han d'anar a pescar fins al Baix Empordà. A més, el Sonso es dispara fins als 70 euros al quilo. Concentra la pesca, sobretot, a Platja d'Aro. La temporada de Sonso a Catalunya està marcada per l'escassetat en punts com ara el Maresme, però encara és molt abundant a tot el Baix Empordà. Aquest dissabte es fa un concert de glosa a Pineda amb un vermut al pati de Can Comas. Serà a les 12 del migdia. L'acte combinarà música i improvisació oral en un ambient festiu i també participatiu. I l'Aplec de l'Arola torna aquest proper diumenge amb un programa ple de cultura, tradició i molt bon ambient. La programació ja comença a les 9 del matí. Hi ha danses tradicionals, també hi haurà sardanes, tallers per la mainada i també actuacions. Un dels actes destacats serà la presentació del llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans amb Dani Rangil. L'Aplec de l'Arola és diumenge i aplega molta gent a Orsavinyà. Si voleu ajudar a portar la Flama del Canigó fins a Pineda, ja us hi podeu apuntar. Serà el dia 23 de juny, caldrà fer 172 quilòmetres corrent, però tothom hi té cabuda. Qualsevol persona pot participar-hi. Trobareu avui tota la informació a radiopineda.cat. I avui dimecres, dia de bon temps, temperatures molt suaus. Demà dijous, dia assolellat, temperatures que pujaran una mica més. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Un dispositiu conjunt de la policia local de Pineda, també Mossos d'Esquadra i també la Guàrdia Civil, ha finalitzat amb un total de 12 denúncies i l'obertura de 31 actes d'inspecció de treball. Un control que es va dur a terme ahir a la N2 amb l'objectiu de vetllar per la seguretat viària, però també per al compliment de la normativa laboral i sanitària. Així ho ha fet públic avui l'Ajuntament de Pineda en nota de premsa. Durant aquesta actuació, insistim, feta ahir, es van aturar un total de 48 vehicles. Es van fer inspeccions i se'n deriven 5 denúncies relacionades amb irregularitats administratives, sobretot per no portar la ITV en vigor o per circular sense assegurança. A més, es va interposar una denúncia per infracció del reglament de circulació, 5 més vinculades al transport de mercaderies i una sanció per temes sanitaris. Es va detectar un transport de peix sense les condicions adequades. Els cossos de policia van aixecar, per tant, fins a 31 actes d'inspecció de treball. Ara han estat traslladades a l'organisme competent. Estan pendents de revisió per determinar si hi ha alguna infracció sancionable, sobretot en matèria laboral. Segons fonts policials, els controls es duen a terme de forma periòdica a Pineda. Es fa amb la col·laboració d'altres cossos de seguretat. S'assegura que és una acció coordinada per reforçar la vigilància i també la prevenció. En el darrer operatiu similar, que es va fer el mes de març, es va detenir fins a 4 persones. Una d'elles tenia una ordre d'expulsió en vigor. En aquella ocasió es van obrir 14 actes més, de les quals 6 van acabar amb sanció. També s'han interposat diverses denúncies per excés de pes en el transport i es van decomissar fins a 125 quilos de carn que es transportava sense garanties higièniques. La policia local de Pineda ha fet públic avui que en aquests controls tenen un caràcter, diuen, preventiu, però el que busquen sobretot és garantir la seguretat. Notícia amb la que hem començat l'informatiu d'avui dimecres. La regidora i portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, ha anunciat que ja és oficialment candidata de la formació per les eleccions municipals de l'any que ve. Escollida en una assemblea interna fa un mes, presentarà el seu projecte el proper divendres, dia 29 de maig, en un acte que es farà al vespre a l'Auditori. Marcarà l'inici de la precampanya sota el lema Fem Pineda 2027. Així ho ha explicat avui Noemí Llorenç al cicle d'entrevistes als portaveus municipals.
2: Hi ha moltes persones individuals que tenen ganes de canviar coses. Si totes aquestes persones individualment tenen ganes de canviar coses i es decideixen que les coses s'han de canviar, ens convertirem en molts i serem capaços de canviar les coses sempre cap a millor. I la meva obligació a dia d'avui quina és? És treballar pel millor projecte possible amb l'ajuda de totes aquestes persones que tenen ganes de que Pineda vagi millor i posar junts el millor equip possible perquè això sigui una realitat. El millor projecte possible amb el millor equip possible. I Pineda la podem transformar.
1: En una entrevista a Ràdio Pineda, Llorenç ha explicat que la seva proposta és fruit de 3 anys de treball. Ha dit que té un contacte directe amb veïns, entitats i empreses. Ha parlat del seu projecte, que s'articula amb la seguretat per garantir tranquil·litat, l'activitat per reforçar el teixit associatiu i també el dinamisme. Ha assegurat que vol un model de poble més actiu i també més ambiciós. La obligació, diu, és treballar pel millor projecte possible. La candidata també ha destacat que hi ha ganes de canvi entre els ciutadans i ha assegurat també que el seu equip treballarà sense parar per transformar aquells aspectes que no funcionen a Pineda. Ha estat molt crítica amb la gestió municipal actual, que la considera lenta i també poc eficient. Ha dit, per exemple, entre d'altres qüestions, que hi ha gestions que costen molt de fer a l'Ajuntament i en política diu tot és possible, s'ha de treballar conjuntament amb els tècnics per aconseguir-ho i saber trobar solucions. Ha insistit que hi ha aspectes de l'Ajuntament que estan paralitzats i, a més, diu, no facilita la informació. Ha estat, com diem, molt crítica amb el govern municipal. Ha dit que Pineda va a remolc sense tenir un projecte definit. Així ho ha explicat en aquesta entrevista.
2: Quin és el sentit? Quin és el projecte? Quin és el futur? Plaça Estació, plaça Pubilla. Quin és el futur? Anunciar coses sense fer-les? Passeig Marítim, quants anys fa que està així? Pla d'Usos, quants anys fa que estem parats? PP1, ui sí, ara PP1. Bueno, prepareu-se perquè hi haurà tot ple d'anuncis en què el PP1 es farà no sé quantes vivendes socials i tot són notícies bones i tot són notícies meravelloses. Hi ha una altra cosa que també sortirà, ja us adelanto. Ha sortit a licitació la compra d'una nau nova per fer una comissaria de policia nova. Vosaltres, que esteu a la ràdio i seguiu l'actualitat política, ho heu vist projectat en algun pressupost, això? Pregunto. Ja sí, jo tinc la resposta, perquè jo sí que m'ho miro. No.
1: Llorenç ha apurat mancances en espais claus, com ara sentíeu, i ha defensat la necessitat d'incentivar construcció d'habitatge, inclòs també el lloguer social. Ha reclamat més transparència, una millor coordinació també entre la política i els tècnics. Una entrevista que podeu escoltar sencera a radiopineda.cat. Recordeu que fem un cicle d'entrevistes a tots els portaveus polítics. Justament demà és el torn de la regidora portaveu d'Esquerra Republicana, Mònica Palafín. L'entrevista la matrem quan faltin 20 minuts per les 9 del matí. I avui ha estat dia de vaga també a les escoles bressol municipals de Pineda. S'han sumat a aquesta vaga d'educació amb serveis mínims. Bàsicament demanen millores doncs, per les condicions laborals, també nous recursos destinats a l'educació infantil, una etapa clau, diuen, per desenvolupar els infants. Els equips educatius demanen més reconeixement i també una aposta ferma per la qualitat del servei públic. Una vaga que s'ha fet avui arreu del país. I el taller del Centre Innova d'avui doncs, és per millorar la comunicació no verbal de les empreses. El networking d'avui es fa aquesta sessió formativa titulada Comunicació no verbal. L'objectiu, dotar els participants d'eines per millorar la capacitat d'interacció i de negociació dins l'àmbit professional. La trobada es fa aquesta tarda des de les 3 al Centre Innova. I també destaquem que la línia R1 recupera ja tot el servei ferroviari dels darrers trens entre Blanes, Tordera i Maçanet. Recordem que fins ara, a la nit, el servei en aquest tram es feia per carretera perquè es feien unes obres de reparació. Tornem a parlar avui del món de la pesca perquè els pescadors de Sonso, d'Arenys i també de Blanes l'han d'anar a pescar fins al Baix Empordà. El Sonso s'ha disparat fins als 70 euros al quilo i concentra la pesca a prop de Platja d'Aro. La temporada de Sonso està marcada per l'escassetat d'aquesta espècie a bona part del litoral, també al Maresme. Recordem que el Maresme és molt present, però enguany no se'n troba. Això ha fet disparar el preu fins als 70 euros a les peixateries, o, de vegades, una mica inferior, però, com diem, al voltant dels 70 euros. Davant d'aquesta situació, les barques de sonsaires de tot el país, entre les que hi ha Arenys i Blanes, s'han de concentrar a prop del Baix Empordà. És l'únic lloc on se'n troba amb abundància. Això sí, hi ha molt de sonso en aquest sector, per tant, és una pesca doncs, que és molt profitosa pels professionals. Recordem que la pesca del sonso està regulada i es mou per quotes, per tant, no se'n pot pescar més del que està permès. Passem a parlar d'altres qüestions. Aquest dissabte a Pineda es farà doncs, una nova proposta cultural. És el concert de glosa càustica a les 12 del migdia al pati de Can Comas. Aquest acte combinarà la música i l'improvisació oral amb un ambient festiu i participatiu. Aquest grup oferirà una actuació basada en la glosa, tradició popular catalana que fusiona la paraula i també el ritme. Hi haurà, a més, un vermut popular pels assistents. L'objectiu, fomentar la convivència i també la cultura. Recordeu, l'organitza Òmnium al Maresme amb el suport de l'Ajuntament de Pineda i es fa aquest dissabte a les 12 del migdia. I mentrestant, l'Aplec de l'Arola doncs, tornarà el diumenge amb un programa ple de cultura, de tradició i també de bon ambient. La programació començarà amb una ruta guiada amb sortida de Cal Capità, es pujarà pel camí de les costes, continuarà a les 11 amb la presentació del llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans amb Dani Rangil. Hi haurà danses tradicionals, sardanes i molts detallers per a tota la mainada i per tota la família i també paradetes d'artesania. Una de les novetats serà la venda de la samarreta amb un nou disseny que, segons els organitzadors, agradarà molt a tothom. Hi haurà també missa a l'església de Sant Llop i també cercavila de gegants fins l'ermita de l'Arola. Moltes famílies i moltes colles es queden a dinar. I el plat fort arriba també a la tarda. L'actuació del pallasso Catastrofer i de Sant Cats, que sempre ofereixen un repertori de molta qualitat. Tot això, com diem, serà doncs, aquest proper diumenge a Orsavinyà. L'organització va a càrrec del Cau de Pineda, també del Montpalau Tim, i té el suport de l'Ajuntament de Tordera, la parròquia de Sant Llop, però també Protecció Civil o la Diputació de Barcelona. També hi ha persones que hi col·laboren a nivell personal. I si voleu ajudar a baixar la flama del Canigó fins a Pineda, ja us hi podeu apuntar. Un grup de pinedencs tornaran a fer la fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda, corrent a fent relleus. Serà el dia 23 de juny i cal fer fins a 172 quilòmetres, que és com diem, doncs, per equips. Però tothom hi té cabuda, ajudant d'una manera o altra. Trobareu l'enllaç per apuntar-vos-hi a radiopineda.cat. La flama, per tant, arribarà, com és habitual, el 23 de juny a la plaça de les Mèlies de Pineda. I, per cert, que l'organització de la Flama del Canigó prepara també un congrés històric a Arenys de Mar. Serà aquest dissabte amb participants vinguts de tot Catalunya i de altres territoris de parla catalana. Recordem que un grup de Pineda, com ara dèiem, sempre participa amb l'encesa de la Flama del Canigó i la seva baixada a Pineda. Aquesta trobada d'Arenys servirà per posar en comú la tasca de cada poble. Ho ha explicat a Ràdio Pineda la Xesca Vila.
3: És una data molt important, perquè és el 50 congrés, segona, perquè també farà 60 anys que la flama creuà per primer cop la frontera.
1: També ha dit que arribaran persones de tot arreu. Estan molt contents de la bona participació que tindrà aquest congrés d'aquest dissabte.
3: Sí, a veure, ve gent de la Catalunya Nord, ve gent de Marsella, venen els provençals, llavors ve gent de del Cató, de les Terres de l'Ebre, et faria una llista interminable. En total, serem unes 200 persones d'arreu del país.
1: Hi haurà activitats tant al matí com també a la tarda, visites culturals i fins i tot un sopar al vespre. Aplegarà, com ara sentiu, més de 200 persones. I ara estem molt interessats pel temps perquè tenim doncs, un dia de molta bonança i sembla que continuarà així doncs, aquests propers dies. Ara la crònica és de Jordi Pérez.
4: Temperatures de 20 a 22 graus aquí a l'Alt Maresme i amb vents fluixos, una mica de llevant, en hores del migdia, pels vols de migdia, primeres hores de tarda tindrem una mica de llevantet, però molt a la façana marítima. Pugen les temperatures i ja es van assolir algun 30 graus cap a ponent, avui més generals, però creiem concentrats cap al Pla de Lleida, és on poden superar aquest valor de 30 graus, per tant, calor en aquest sentit. I demà dijous hem d'esperar un dia de sol. Sol, creixement de nuvolades, de bon temps, a l'àrea del Pirineu, segon ruixadet molt localitzat, a la resta, domini del sol, vents fluixos, brises, més calor, demà pugen les temperatures de forma més decidida en el conjunt de Catalunya. Aquí, doncs, bé, com que tenim les brises marines, doncs, mirin, entre 22, potser 23 graus, i amb vents en conjunt fluixos. Demà els 30 graus poden treure el nas per la Catalunya central, al Bages, una mica en la depressió del Llobregat, i sobretot cap al Pla de Lleida superaran ja més amb escreix els 30 graus.
1: Doncs gràcies, Jordi. Per tant, caloreta a la vista, la que tindrem aquests propers dies. Estarem, doncs, preparats per la calor que tindrem també durant el cap de setmana. Per tant, en general, bon temps. És tot. Més informació d'aquí a una hora.

0: Avui al Pineda es mou posem el focus en una qüestió de salut que ens toca molt de prop, el tabac. Fumar continua sent una de les principals causes de malaltia evitable, però també sabem que deixar-ho no és fàcil. Per això volem parlar-ne amb calma, amb rigor i també amb mirada humana. En el programa d'avui volem saber per què és tan important deixar de fumar, què passa al nostre cos quan ho aconseguim i, sobretot, quines eines i recursos tenim a l'abast per poder aconseguir-ho. Amb la col·laboració del cap de Pineda, Pepita Bonet, parlarem de motivacions, de dificultats i d'aquells petits grans passos que poden marcar la diferència. O sigui que si alguna vegada t'has plantejat deixar el tabac o vols ajudar algú del teu entorn, queda't amb nosaltres. I a la segona part, i de la mà del nostre company Jaume Casals, posarem música perquè parlarem amb Antoni Latorre, d'Òmnium Cultural, de La Glosa i d'un acte que faran el cap de setmana. Així comencem el Pineda es mou d'aquesta setmana.
1: Pineda es mou amb Maria Josep Hernández.
0: Som amb la Montse Luque, que és infermera del CAP de Pineda, i estem parlant de deixar de fumar. Montse, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, s'acosta el Dia Mundial sense Tabac. De fet, fareu la Setmana sense Fum aquí a l'ambulatori, però això no és una cosa només d'una setmana o només d'un dia mundial, sinó que esteu aquí donant suport a qui vol deixar de fumar.
2: Sí, sí, durant tot l'any ho fem. Sí.
0: I què és el que feu des de l'ambulatori?
2: Pues des de l'ambulatori, doncs,

0: Després, i després fem un seguiment també durant uns mesos per veure com va, fem un suport i si tenen algun síndrome d'abstinència, algun símptoma, els anem explicant.
1: Doncs, amb la teva experiència, què és el que els hi costa més o què és el més difícil per a una persona que vol deixar de fumar, que vol, però no fa el pas? Què és el que costa?
0: Bueno, els primers dies són els que més hi costen. Deixar-ho del tot és el que més els hi costa, perquè tenen dependència amb la nicotina i pues, els hi costa deixar-ho perquè tenen símptomes d'abstinència. I llavors, si és el cas, doncs amb la medicació pal·liem els primers símptomes d'abstinència i els ajuda a deixar-ho. I després, l'altre més difícil és, una vegada ja han deixat de fumar, és mantenir aquest hàbit durant més mesos. Això també els costa de vegades.
1: Si una persona ho ha intentat una vegada i no se n'han sortit, què li diries?
0: Que no passa res, que tothom pot tenir un error i que es pot tornar a començar el mateix procés, però sabem que ho pots que ho pots fer, que si ho has intentat una vegada, doncs ho pots fer més vegades.
1: Doncs ja deies el moment quan hi ha el síndrome d'abstinència, que són els moments més difícils, no? Quins consells doneu aquí per ajudar, per superar sobretot aquests primers dies?
0: Doncs, per exemple, doncs, tècniques de relaxació senzilles, de respiració, de, per exemple, doncs, fer activitats, fer exercici, menjar saludable i bueno, més o menys aquestes coses.
1: Què s'ha de fer si una persona vol deixar de fumar? Ha de demanar hora pel seu equip habitual o hi ha alguna persona específica? Com funciona?
0: No, aquí a Pineda, cada equip d'atenció primària, o sigui, cada equip d'infermer i metge, o sigui,
1: Entén això, no?
0: sí, atenen aquests pacients i poden ajudar-los a seguir aquest procés de deixar de fumar.
1: Per tant, per acabar, quin consell li diries, doncs, a qui s'ho estigui plantejant, que digui, ai, és que no sé si podré, si m'atreviré, si ho aconseguiré?
0: Doncs que no tingui cap dubte, que vingui, que demani hora amb la seva infermera o infermer, que els explicarà què poden fer, els ajudaran i que serà molt bo que ho facin.
1: Doncs s'acosta aquesta setmana sense fum, que té per lema Inhala la vida, i ens animen des del CAP de Pineda, l'equip de salut que et pot ajudar a deixar de fumar. Montse Luque, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Pineda es mou.
3: Doncs avui ens fa molta il·lusió, tenim els estudis de Ràdio Pineda a l'Antoni Latorre, que és el president territorial d'Òmnium de l'Alt Maresme. Molt bona tarda, Antoni, o molt bon dia.
4: Bon
3: Com ho diem,
4: dia.
3: Això?
4: Jo diria, es pot dir bon dia durant tot el dia.
3: Perfecte. Escolta, ens fa molta il·lusió, Antoni, que estiguis aquí a Ràdio Pineda. Què ens vens a presentar avui?
4: Vinga, us vinc a presentar que per primera vegada farem un concert de glosa aquí a Pineda de Mar i el farem al pati de Can Comas. Aquí hem d'agrair a l'Ajuntament la col·laboració que ens cedirà l'espai i la base de l'escenari i el mobiliari per poder fer aquest acte.
3: Recordem que és un concert de glosa. Ara entrarem a què és la glosa, que vull que ens ho expliquis. Però abans de res, fem la propaganda ja el dissabte a les 12 del migdia.
4: A les 12 del migdia
3: al pati,
4: al
3: de, Can
4: pati de Can Comas.
3: I mentre escoltem una mica de glosa,
4: bueno,
3: ens podem fer un vermutet, no?
4: Sí, us convidarem a un vermut.
3: Doncs vinga, Antoni, sense més preàmbuls, què és la glosa?
4: Bé, la glosa és un cant que veu de la tradició dels joglars i que es fa sobre bases musicals, que hi ha diferents tipus de bases, que poden ser garrotins, corrandes, varis més, i el que es tracta és de que els glosadors, se'n diuen glosadors, doncs improvisin sobre temes que puguin tenir entre ells, i sempre és totalment improvisat. Jo sempre, quan presento l'acte, dic que el que es veu aquell dia és un acte totalment únic. No es torna a repetir mai més perquè tot és totalment improvisat. I a partir d'aquí també el maco d'aquests tipus d'actes és que es demana la col·laboració del públic. De diferents maneres. Poden sortir

0: normalment es fan els garrotins, que diguem que és la corda més fàcil d'encaixar la gent. I a vegades, doncs, sempre dic, els glosadors, de què parlen? Pues, jo dic que els glosadors són com els Reis d'Orient, però del coneixement. Ho saben tot. Són màgics i ho saben tot. Tot, poseu entre cometes. Aleshores, inclús es pot arribar a demanar al públic que facin preguntes i ells les responen, a veure què surt. O, per exemple, tenir una pissarra i demanar, doncs, que algú faci un dibuix. El dibuix només el veu un glosador i donant pistes, glosant, improvisant, versos, rimant. Els altres glosadors que solen haver, normalment solen ser 3 o 4 glosadors, doncs han de mirar d'encertar quin és el dibuix que s'ha fet en allà.
1: M'atreviria a dir que són més que cantants, que també ho són, són actors també, no? Perquè posar-se dalt d'un escenari i improvisar d'aquesta manera...
0: Sí, bueno, és el fet... Actors, no ho sé si tant actors, però el que sí que s'ha de tenir una mica d'enginy i ser ràpid de reflexos.
1: Ser ràpid.
0: Molt ràpid de reflexos. Tot i que hi ha tècnica per fer això, que aquí és on doncs ens agradaria poder entrar a nivell d'escoles i mirar-ho de potenciar una miqueta.
1: Tu saps qui vindrà a fer glosa el dissabte?
0: No, nosaltres vindrem amb glosa càustica. Són grups de glosadors que ells, ens contactem amb ells i ens posen en contacte amb els que puguin venir.
1: Perquè hi ha glosa càustica,
0: hi ha cosa carxofa, hi ha diferents, sí, però normalment treballen com associacions.
1: Vale, perfecte.
0: Doncs és això. I, home, ara sí, demà segur que ja sabré, demà, potser no demà, tots, però si ja van, ja algun nom ja, sé, ja comencen a entrar.
1: I m'ha cridat molt l'atenció això de que la gent també, si vol, pot participar. Però com ho feu, això? Com ho feu? Perquè la gent al principi imagino que estan
0: és que la gent no vol participar. Aleshores, jo, això ja és com que també m'ho agafo com una cosa personal, normalment sempre surto. I a partir d'allà li tiro la canya.
1: T'animes tu, Antoni, a cantar
0: sí,
1: glosa?
0: Sí, sí.
1: Ostres.
0: Els garrotins, que és l'última part, que és on te sol convidar la gent, i allà jo tiro la canya a la gent. Hi ha gent que diu que no i hi ha gent que diu que sí. Bueno, això ja és cadascú. Però d'una manera molt lúdica, divertida, i el que s'ha de tenir clar, no has de sortir al moment que t'ho diuen. Si veus que vols sortir, doncs dius, ostres, va, pensaré una rima. De fet, són 4 versos, que has de poder rimar primer, segon, tercer i quart. Exacte. O si no, segon i quart, si el primer i segon no arriben a tercer i quart, el lligues també surt, i si no surt, doncs fem una rialla i també va bé, vull dir que no és ni li posem una pistola al coll.
1: Exacte, això està molt bé. Recordem, poesia improvisada, normalment cantada, pròpia de la cultura popular catalana. Correcte. Això de la glosa em crida molt l'atenció. Jo hi seré, jo hi vindré, i si m'animo, potser també cantaré.
0: A veure, a mi, tiraré la canya.
1: A mi tot això m'agrada molt, Escolta'm una cosa, Antoni. Si ara tu i jo haguéssim d'improvisar aquí una glosa, quin tema creus que tiraries?
0: El tema pot ser qualsevol. El que es dongui en aquell moment, que qualsevol cosa que ha passat al matí, a les notícies, vinguent-ne en el viatge, amb el trànsit, amb una cosa que hagi passat allà mateix al moment de preparar la glosa, que dius, ostres, els micròfons no funcionen. I és que has d'anar a buscar piles, doncs et foten canya amb que no has tingut les piles preparades.
1: Sí, sí, et toquen el crostó, no?
0: Qualsevol cosa. El tema, lo maco d'això és que et puguin tocar el crostó i després que entre els glosadors també fan lo que amb altres coses que sembla que està de moda i que està tan modern, la lluita de galls del rap i tot això, bueno, aquí ho fem fa 400 anys, vull dir,
1: sí,
0: que
1: no?
0: Es venen a ensenyar una cosa que aquí ja la teníem molt nostrada.
1: Molt bé.
0: Doncs això, doncs qualsevol cosa serveix per iniciar. Normalment es presenten els glosadors al principi, saluden, això és el que mínimament porten preparat, perquè tenen una salutació que posen en el nom del poble, agrair doncs la col·laboració de la gent, de nosaltres, d'Òmnium, o dic que ho organitzi, i a partir d'aquí ja se'ls pot tirar la canya. Ja ho demanen, diu, escolta'm, dieu temes o preguntes, allò que deia, ho sabem tot, vinga, va, tireu per aquí.
1: I si no ho sabem, ens ho inventem.
0: Escolta, aquí està, el saber-ho tot no vol dir que se sàpiga, vol dir que li foten pinya pel broc gros.
1: Aquesta activitat, bueno, aquest concert, activitat, sí, proposta que feu des d'Òmnium, està dirigida a totes les edats, imagino?
0: Està dirigida a totes les edats.
1: Des del més petit fins al més gran.
0: El més petit, jo diria que nanos de primària més petits potser no ho caben hem de lligar els temes, però nanos que puguin tenir 8-10 anys ja s'hi agafen, eh? ja estan a la white.
1: Va, Antoni, una cosa que també preocupa molt, no?, una mica en aquest panorama de la societat on estem vivint. Com connecteu des d'Òmnium amb els joves?
0: És molt complicat. Avui dia les xarxes socials, l'escroll, se'n diu això de l'escroll, sí. Doncs la gent està molt centrada en això i està desmotivada per fer actes o activitats que requereixen un nivell d'atenció, que requereixin un temps d'atenció elevat. L'escroll són 30 segons, un impacte...
1: I passes.
0: Aconseguir que vinguin, que ja en venen, i els que venen després veuen que s'ho passen bomba, però està costant moltíssim. Aleshores, aquí poquet a poquet hem de fer una feina de picar pedra, i que aquest boca a orella, aquesta serà la primera pedra a Pineda, a veure si la poguéssim engegar i aconseguir també, doncs, que aquí a Pineda, pues, l'ideal seria tenir un grup de glosa. Home, un o diversos.
1: Això seria fantàstic. I ara que parles, la primera pedra, ens pots explicar si teniu algun projecte més per aquí, Pineda, o per la zona, que també ens puguis adelantar?
0: Clar, el projecte és mirar de potenciar la glosa a nivell d'escoles. Això intentarem començar-ho aquest any, bueno, aquest no, pel proper curs, perquè, clar, portem uns anys que només fem la demostració per veure la gent que s'hi apunta. Hem fet algun taller de glosa, també vam fer un taller de glosa que va venir... Pocs, van venir tres joves, que va estar molt bé, i a partir d'aquí, ostres, doncs això ho hem de mirar-ho de potenciar d'altres bandes. Aleshores, aquí el que hem de trobar el mecanisme, que és el que estem buscant en aquests moments, per poder arribar a aquest conjunt d'escoles a veure quin és el grau més adequat, primària, secundària, per poder iniciar-los en la glosa, i a partir d'aquí que els hi entri el cuc i que la gent s'animi a fer glosa.
1: Exacte. Va, Antoni, per anar acabant, és una pregunta, crec que obligada, com a president d'Òmnium d'aquí, l'Alt Maresme. Com veus, Antoni, el català? Aquí a...
0: Aviam, el català... un dels problemes que té és que, doncs, hem arribat, o es va arribar a poc a un punt que semblava que parlar català era de mala educació, i a qualsevol lloc del món, quan tu no ets bilingüe o simplement tens un idioma, canviar el teu idioma no és mala educació, simplement és parlar el teu idioma. A poc això ha anat a portar que hi ha un relaxament amb l'ús del català i hi ha la tendència a canviar de l'idioma molt fàcilment. A la que sents una paraula en castellà i hi ha gent catalana parlant entre catalans parlants, si hi ha entre algun castellà es posen a parlar entre ells en castellà, que dius, ostres... I el que s'ha de mirar de reconduir és això, tenir una mica més d'amor propi pel nostre idioma, i aquesta és una de les tasques que des d'Òmnium volem impulsar, i la glosa forma part del projecte, diguem, estrella que tenim a la nostra territorial, perquè el català, l'idioma, per poder-lo fer servir ha de ser útil, i si a més és divertit, doncs encara és un pas més per poder-ho portar que sigui ja un ús social més generalitzat.
1: Ens veiem el dissabte, a les 12, recordem-ho, a tots els oients que ens estiguin escoltant, que s'ho passaran teta.
0: Molt bé,
1: s'ho passaran molt bé.
0: És molt divertit.
1: Antoni, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Ràdio Pineda, i ens veiem dissabte.
0: Molt bé, fins al proper dissabte. Us esperem a tots.

0: Són les dues. Notícies.
1: La regidora portaveu de Junts per Pineda a l'Ajuntament, Noemí Llorenç, ha anunciat aquest matí a Ràdio Pineda que ja és oficialment candidata per les eleccions municipals de l'any que ve. Va ser escollida per l'Assemblea Interna ara fa un mes i farà la presentació del projecte en un acte a l'Auditori de Pineda el divendres dia 29 de maig. Noemí Llorenç, que també és consellera comarcal de Promoció Econòmica, ha dit que l'acte del dia 29 serà reflex del seu lema: Fem Pineda. Ha dit en aquesta entrevista que nota que hi ha moltes ganes de canvi a Pineda i molta gent li demana que les coses es puguin fer millor. Una entrevista que podeu escoltar avui sencera a radiopineda.cat. Les dues escoles bressol municipals de Pineda se sumen a la vaga d'educació i ho fan amb serveis mínims. Són l'escola bressol La Marinada de Poblenou i la bressol de Mar a Campbell. Avui hi ha sessió de networking al Centre Innova per impulsar negocis i connexions a Pineda. La sessió d'avui porta per títol Comunicació no verbal. Es fa des de les 3 de la tarda. Els pescadors de Sonso, d'Arenys de Mar i de Blanes han d'anar a pescar al Baix Empordà. A més, el Sonso es dispara fins als 70 euros al quilo i concentra la pesca, sobretot davant de Platja d'Aro. La temporada del Sonso a Catalunya està marcada enguany per l'escassetat d'aquesta espècie a gran part del litoral. Recordem que el Maresme és molt present, però enguany no se'n troba. L'Aplec de l'Arola tornarà aquest proper diumenge amb un programa ple de cultura, tradició i de molt bon ambient. Es farà, com diem, a Orsavinyà. La programació començarà amb la ruta guiada amb sortida de Cal Capità i pujarà pel camí de les costes. A més, es presentarà també el llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans de Dani Rangil. Hi haurà molts detallers per la mainada, tir amb arc, jocs de fusta i tallers, i també bombolles gegants de sabó. A més, hi haurà també una nova samarreta i hi haurà també l'actuació estel·lar de Catastrofer, que sempre té molt d'èxit. A més, hi haurà també actuacions musicals. Recordeu, aquest diumenge tot el dia a Orsavinyà. I dissabte hi haurà un concert a Pineda de Glosa amb un vermut al pati de Can Comas, una nova proposta cultural. L'acte combinarà la música i la improvisació oral en un ambient festiu i participatiu. Una actuació basada en la glosa, tradició popular catalana, que fusiona la paraula i el ritme. Voleu baixar la flama del Canigó fins a Pineda, ja us hi podeu apuntar. Un grup de pinedencs ja preparen aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda, corrent per relleus. Serà el dia 23 de juny, caldrà fer 172 quilòmetres corrent per fer-la arribar fins a Pineda. Trobareu avui també tota la informació a radiopineda.cat. I el bon temps que s'instal·la a partir d'avui a tota la costa, tot Catalunya, en temperatures suaus i agradables. Demà dijous també un dia ben assolellat, temperatures que seguiran pujant. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Bona tarda. La regidora i portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, ha anunciat que és oficialment candidata de la formació per a les eleccions municipals de l'any que ve. Va ser escollida en assemblea interna ara fa un mes i presentarà un projecte polític el proper divendres 29 de maig en un acte que es farà a l'Auditori. Això marcarà l'inici de la seva precampanya Fem Pineda 2027. En una entrevista avui a Ràdio Pinedes, Noemí Llorenç ha explicat que la seva proposta és fruit de 3 anys de treball constant. Ha detallat un projecte que s'articula en 3 grans eixos: seguretat, també activitat i també el dinamisme. La candidata també ha destacat que hi ha ganes de canvi, ha sigut molt crítica amb el govern municipal. L'entrevista la podeu escoltar sencera avui a radiopineda.cat. Les dues escoles bressol municipals de Pineda se sumen a la vaga d'educació amb serveis mínims. Segons han explicat les professionals de l'educació, la vaga vol posar damunt de la taula les necessitats de millorar condicions laborals i els recursos per l'educació de 0 a 3 anys. Taller al Centre Innova per millorar la comunicació no verbal de les empreses. Una sessió que es fa avui a la tarda des de les 3. L'objectiu és dotar els participants d'eines per millorar la capacitat d'interacció i de negociació en l'àmbit professional. La R1 de Rodalies recupera el servei ferroviari dels trens entre Blanes, Tordera i Maçanet-Massanes. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, aquest servei en el tram es prestava per carretera per unes obres de reparació. Els pescadors de Sonso, tant d'Arenys com de Blanes, l'han d'anar a pescar fins al Baix Empordà. A més, el Sonso es dispara fins als 70 euros al quilo. Concentra la pesca, sobretot, a Platja d'Aro. La temporada de Sonso a Catalunya està marcada per l'escassetat en punts com ara el Maresme, però encara és molt abundant a tot el Baix Empordà. Aquest dissabte es fa un concert de glosa a Pineda amb un vermut al pati de Can Comas. Serà a les 12 del migdia. L'acte combinarà música i improvisació oral en un ambient festiu i també participatiu. I l'Aplec de l'Arola torna aquest proper diumenge amb un programa ple de cultura, tradició i molt bon ambient. La programació ja comença a les 9 del matí. Hi ha danses tradicionals, també hi haurà sardanes, tallers per la mainada i també actuacions. Un dels actes destacats serà la presentació del llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans amb Dani Rangil. L'Aplec de l'Arola és diumenge i aplega molta gent a Orsavinyà. Si voleu ajudar a portar la Flama del Canigó fins a Pineda, ja us hi podeu apuntar. Serà el dia 23 de juny, caldrà fer 172 quilòmetres corrent, però tothom hi té cabuda. Qualsevol persona pot participar-hi. Trobareu avui tota la informació a radiopineda.cat. I avui dimecres, dia de bon temps, temperatures molt suaus. Demà dijous, dia assolellat, temperatures que pujaran una mica més. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: La regidora portaveu de Junts per Pineda a l'Ajuntament, Noemí Llorenç, ha anunciat aquest matí a Ràdio Pineda que ja és oficialment candidata per les eleccions municipals de l'any que ve. Va ser escollida per l'Assemblea Interna ara fa un mes i farà la presentació del projecte en un acte a l'Auditori de Pineda el divendres dia 29 de maig. Noemí Llorenç, que també és consellera comarcal de Promoció Econòmica, ha dit que l'acte del dia 29 serà reflex del seu lema, Fem Pineda. Ha dit en aquesta entrevista que nota que hi ha moltes ganes de canvi a Pineda i molta gent li demana que les coses es puguin fer millor. Una entrevista que podeu escoltar avui sencera a radiopineda.cat. Les dues escoles bressol municipals de Pineda se sumen a la vaga d'educació i ho fan amb serveis mínims. Són l'escola bressol La Marinada de Poblenou i la bressol de Mar a Can Bel. Avui hi ha sessió de networking al Centre Innova per impulsar negocis i connexions a Pineda. La sessió d'avui porta per títol Comunicació no verbal. Es fa des de les 3 de la tarda. Els pescadors de Sonso, d'Arenys de Mar i de Blanes han d'anar a pescar al Baix Empordà. A més, el Sonso es dispara fins als 70 euros al quilo i concentra la pesca, sobretot davant de Platja d'Aro. La temporada del Sonso a Catalunya està marcada enguany per l'escassetat d'aquesta espècie a gran part del litoral. Recordem que el Maresme és molt present, però enguany no se'n troba. L'Aplec de l'Arola tornarà aquest proper diumenge amb un programa ple de cultura, tradició i de molt bon ambient. Es farà, com diem, a Orsavinyà. La programació començarà amb la ruta guiada amb sortida de Cal Capità i pujarà pel camí de les costes. A més, es presentarà també el llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans de Dani Rangil. Hi haurà molts detallers per la mainada, tir amb arc, jocs de fusta i tallers, i també bombolles gegants de sabó. A més, hi haurà també una nova samarreta i hi haurà també l'actuació estel·lar de Catastrofer, que sempre té molt d'èxit. A més, hi haurà també actuacions musicals. Recordeu, aquest diumenge tot el dia a Orsavinyà. I dissabte hi haurà un concert a Pineda de Glosa amb un vermut al pati de Can Comas, una nova proposta cultural. L'acte combinarà la música i la improvisació oral en un ambient festiu i participatiu. Una actuació basada en la glosa, tradició popular catalana, que fusiona la paraula i el ritme. Si voleu baixar la flama del Canigó fins a Pineda, ja us hi podeu apuntar. Un grup de pinedencs ja preparen aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda, corrent per relleus. Serà el dia 23 de juny, caldrà fer 172 quilòmetres corrent per fer-la arribar fins a Pineda. Trobareu avui també tota la informació a radiopineda.cat. I el bon temps que s'instal·la a partir d'avui a tota la costa, tot Catalunya, en temperatures suaus i agradables. Demà dijous també un dia ben assolellat, temperatures que seguiran pujant. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de Gas Natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafi sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: Sí?
1: Yo.
2: La canvi era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

Bona tarda. La regidora i portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, ha anunciat que és oficialment candidata de la formació per a les eleccions municipals de l'any que ve. Va ser escollida en assemblea interna ara fa un mes i presentarà un projecte polític el proper divendres 29 de maig en un acte que es farà a l'Auditori. Això marcarà l'inici de la seva precampanya Fem Pineda 2027. En una entrevista avui a Ràdio Pinedes, Noemí Llorenç ha explicat que la seva proposta és fruit de 3 anys de treball constant. Ha detallat un projecte que s'articula en 3 grans eixos: seguretat, també activitat i també el dinamisme. La candidata també ha destacat que hi ha ganes de canvi, ha sigut molt crítica amb el govern municipal. L'entrevista la podeu escoltar sencera avui a radiopineda.cat. Les dues escoles bressol municipals de Pineda se sumen a la vaga d'educació amb serveis mínims. Segons han explicat les professionals de l'educació, la vaga vol posar damunt de la taula les necessitats de millorar condicions laborals i els recursos per l'educació de 0 a 3 anys. Taller al Centre Innova per millorar la comunicació no verbal de les empreses. Una sessió que es fa avui a la tarda des de les 3. L'objectiu és dotar els participants d'eines per millorar la capacitat d'interacció i de negociació en l'àmbit professional. La R1 de Rodalies recupera el servei ferroviari dels trens entre Blanes, Tordera i Maçanet-Massanes. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, aquest servei en el tram es prestava per carretera per unes obres de reparació. Els pescadors de Sonso, tant d'Arenys com de Blanes, l'han d'anar a pescar fins al Baix Empordà. A més, el Sonso es dispara fins als 70 euros al quilo. Concentra la pesca, sobretot, a Platja d'Aro. La temporada de Sonso a Catalunya està marcada per l'escassetat en punts com ara el Maresme, però encara és molt abundant a tot el Baix Empordà. Aquest dissabte es fa un concert de glosa a Pineda amb un vermut al pati de Can Comas. Serà a les 12 del migdia. L'acte combinarà música i improvisació oral en un ambient festiu i també participatiu. I l'Aplec de l'Arola torna aquest proper diumenge amb un programa ple de cultura, tradició i molt bon ambient. La programació ja comença a les 9 del matí. Hi ha danses tradicionals, també hi haurà sardanes, tallers per la mainada i també actuacions. Un dels actes destacats serà la presentació del llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans amb Dani Rangil. L'Aplec de l'Arola és diumenge i aplega molta gent a Orsavinyà. Si voleu ajudar a portar la Flama del Canigó fins a Pineda, ja us hi podeu apuntar. Serà el dia 23 de juny, caldrà fer 172 quilòmetres corrent, però tothom hi té cabuda. Qualsevol persona pot participar-hi. Trobareu avui tota la informació a radiopineda.cat. I avui dimecres, dia de bon temps, temperatures molt suaus. Demà dijous, dia assolellat, temperatures que pujaran una mica més. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Molt bona tarda, família. Com esteu? Aquí Jaume Casals per acompanyar-te durant aquesta tarda de 5 a 7, com cada tarda, aquí als estudis de Ràdio Pineda. Escolta'm una cosa. Em fa molta il·lusió explicar-te això que ha passat al migdia, i és que la recaptació final de la Marató de TV3, d'aquest de 2025 passat, que va ser pel càncer, ha recaptat 14.425.548 euros. Així que que guai que Catalunya sigui tan generosa amb la Marató. Escolta'm, prepara't perquè aquest desembre més i millor. Que tinguis una molt bona tarda, d'acord? Vinga, va, som-hi. Això és Manolo García llorar. Oh, cachis, ara hem de plorar. Vinga, va, ànims, ànims, ànims, ànims, vamos!

El mític grup d'Oques Grasses corre pels camps. Ja ho sabeu que es despediran a l'Estadi Olímpic el 5, 7, 9 i 10 d'octubre del 2026. Les entrades estan pràcticament exaurides, així que si els has vist o tens entrades, enhorabona, i si no, doncs sempre ens quedarà la ràdio.

comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

molt bé aquest tema de Life per dir-te que avui és el Dia Mundial de les Abelles. Així que res, que si veus alguna abella, pues, felicitarà. Què vols que et digui? Res, aquí seguim, a Ràdio Pineda, amb els millors èxits.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Notícies.
1: La regidora portaveu de Junts per Pineda a l'Ajuntament, Noemí Llorenç, ha anunciat aquest matí a Ràdio Pineda que ja és oficialment candidata per les eleccions municipals de l'any que ve. Va ser escollida per l'Assemblea Interna ara fa un mes i farà la presentació del projecte en un acte a l'Auditori de Pineda el divendres dia 29 de maig. Noemí Llorenç, que també és consellera comarcal de Promoció Econòmica, ha dit que l'acte del dia 29 serà reflex del seu lema, Fem Pineda. Ha dit en aquesta entrevista que nota que hi ha moltes ganes de canvi a Pineda i molta gent li demana que les coses es puguin fer millor. Una entrevista que podeu escoltar avui sencera a radiopineda.cat. Les dues escoles bressol municipals de Pineda se sumen a la vaga d'educació i ho fan amb serveis mínims. Són l'escola bressol La Marinada de Poblenou i la bressol de Mar a Campbell. Avui hi ha sessió de networking al Centre Innova per impulsar negocis i connexions a Pineda. La sessió d'avui porta per títol Comunicació no verbal. Es fa des de les 3 de la tarda. Els pescadors de Sonso, d'Arenys de Mar i de Blanes han d'anar a pescar al Baix Empordà. A més, el Sonso es dispara fins als 70 euros al quilo i concentra la pesca, sobretot davant de Platja d'Aro. La temporada del Sonso a Catalunya està marcada enguany per l'escassetat d'aquesta espècie a gran part del litoral. Recordem que el Maresme és molt present, però enguany no se'n troba. L'Aplec de l'Arola tornarà aquest proper diumenge amb un programa ple de cultura, tradició i de molt bon ambient. Es farà, com diem, a Orsavinyà. La programació començarà amb la ruta guiada amb sortida de Cal Capità i pujarà pel camí de les costes. A més, es presentarà també el llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans de Dani Rangil. Hi haurà molts tallers per la mainada, tir amb arc, jocs de fusta i tallers, i també bombolles gegants de sabó. A més, hi haurà també una nova setmana marreta, hi haurà també l'actuació estel·lar de Catastrofer, que sempre té molt d'èxit. A més, hi haurà també actuacions musicals. Recordeu, aquest diumenge tot el dia a Orsavinyà. I dissabte hi haurà un concert a Pineda de Glosa amb un vermut al pati de Can Comas, una nova proposta cultural. L'acte combinarà la música i la improvisació oral en un ambient festiu i participatiu. Una actuació basada en la glosa, tradició popular catalana, que fusiona la paraula i el ritme. Si voleu baixar la flama del Canigó fins a Pineda, ja us hi podeu apuntar. Un grup de pinedencs ja preparen aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda, corrent per relleus. Serà el dia 23 de juny. Caldrà fer 172 quilòmetres corrent per fer-la arribar fins a Pineda. Trobareu avui també tota la informació a radiopineda.cat. I el bon temps que s'instal·la a partir d'avui a tota la costa, tot Catalunya, en temperatures suaus i agradables. Demà dijous també un dia ben assolellat, temperatures que seguiran pujant. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Família, estem a punt d'arribar a les 6:10 de la tarda i escolta'm una cosa, si és el teu aniversari, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Has de saber que si avui, dia 20 de maig, fas anys, comparteixes aniversari amb la cantant de pop, la Cher, que en fa 80, el futbolista exporter del Real Madrid, l'Iker Casillas, que en fa 45, i l'actor de televisió, el John González, que en fa 40, mític actor de L'Internado, entre de moltes altres sèries. Així que res, que tinguis un molt bonic, feliç dia, perquè avui, de veritat, fa una calor trepidant. Així que res, acaba de disfrutar aquesta tarda i que tinguis una molt bona nit. I que et regalin moltes coses.

Per tota la gent que us agradi sopa de cabra, heu de saber que al 3CAT, a la plataforma 3CAT, podeu recuperar el Sense Ficció que van fer sobre sopa de cabra. Tornar enrere. 40 anys de sopa de cabra, com han aconseguit resistir com a banda després de tant de temps. Us el recomano perquè poso la pell de gallina per tota aquesta gent que hem viscut l'època del rock català dels anys 80-90. Reviure tot aquest èxit i veure què hi ha al darrere de cada grup, com en aquest cas Sopa de Cabra, crec que és molt interessant també veure-ho i amb tots les parts bones i les parts dolentes. Així que si no saps què fer aquesta nit, recupera el Sense Ficció de Sopa de Cabra perquè t'agradarà molt.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Família inevitable d'Antonio José. Família, jo em despedeixo avui, encara queden uns minutets per les 7 de la tarda, però ens tornem a escoltar demà, de 5 a 7, com sempre. Una abraçada, cuida't molt.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Un dispositiu conjunt de la policia local de Pineda, també Mossos d'Esquadra i també la Guàrdia Civil, ha finalitzat amb un total de 12 denúncies i l'obertura de 31 actes d'inspecció de treball. Un control que es va dur a terme ahir a la N2 amb l'objectiu de vetllar per la seguretat viària, però també per al compliment de la normativa laboral i sanitària. Així ho ha fet públic avui l'Ajuntament de Pineda en nota de premsa. Durant aquesta actuació, insistim, feta ahir, es van aturar un total de 48 vehicles. Es van fer inspeccions i se'n deriven 5 denúncies relacionades amb irregularitats administratives, sobretot per no portar la ITV en vigor o per circular sense assegurança. A més, es va interposar una denúncia per infracció del reglament de circulació, 5 més vinculades al transport de mercaderies i una sanció per temes sanitaris. Es va detectar un transport de peix sense les condicions adequades. Els cossos de policia van aixecar, per tant, fins a 31 actes d'inspecció de treball. Ara han estat traslladades a l'organisme competent. Estan pendents de revisió per determinar si hi ha alguna infracció sancionable, sobretot en matèria laboral. Segons fonts policials, els controls es duen a terme de forma periòdica a Pineda. Es fa amb la col·laboració d'altres cossos de seguretat. S'assegura que és una acció coordinada per reforçar la vigilància i també la prevenció. En el darrer operatiu similar, que es va fer el mes de març, es va detenir fins a 4 persones. Una d'elles tenia una ordre d'expulsió en vigor. En aquella ocasió es van obrir 14 actes més, de les quals 6 van acabar amb sanció. També s'han interposat diverses denúncies per excés de pes en el transport i es van decomissar fins a 125 quilos de carn que es transportava sense garanties higièniques. La policia local de Pineda ha fet públic avui que en aquests controls tenen un caràcter, diuen, preventiu, però el que busquen sobretot és garantir la seguretat. Notícia amb la que hem començat l'informatiu d'avui dimecres. La regidora i portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, ha anunciat que ja és oficialment candidata de la formació per les eleccions municipals de l'any que ve. Escollida en una assemblea interna fa un mes, presentarà el seu projecte el proper divendres, dia 29 de maig, en un acte que es farà al vespre a l'Auditori. Marcarà l'inici de la precampanya sota el lema Fem Pineda 2027. Així ho ha explicat avui Noemí Llorenç al cicle d'entrevistes als portaveus municipals.
2: Hi ha moltes persones individuals que tenen ganes de canviar coses. Si totes aquestes persones individualment tenen ganes de canviar coses i es decideixen que les coses s'han de canviar, ens convertirem en molts i serem capaços de canviar les coses sempre cap a millor. I la meva obligació a dia d'avui quina és? És treballar pel millor projecte possible amb l'ajuda de totes aquestes persones que tenen ganes de que Pineda vagi millor i posar junts el millor equip possible perquè això sigui una realitat. El millor projecte possible amb el millor equip possible. I Pineda la podem transformar.
1: En una entrevista a Ràdio Pineda, Llorenç ha explicat que la seva proposta és fruit de 3 anys de treball. Ha dit que té un contacte directe amb veïns, entitats i empreses. Ha parlat del seu projecte, que s'articula amb la seguretat per garantir tranquil·litat, l'activitat per reforçar el teixit associatiu i també el dinamisme. Ha assegurat que vol un model de poble més actiu i també més ambiciós. La obligació, diu, és treballar pel millor projecte possible. La candidata també ha destacat que hi ha ganes de canvi entre els ciutadans i ha assegurat també que el seu equip treballarà sense parar per transformar aquells aspectes que no funcionen a Pineda. Ha estat molt crítica amb la gestió municipal actual, que la considera lenta i també poc eficient. Ha dit, per exemple, entre d'altres qüestions, que hi ha gestions que costen molt de fer a l'Ajuntament i en política, diu, tot és possible. S'ha de treballar conjuntament amb els tècnics per aconseguir-ho i saber trobar solucions. Ha insistit que hi ha aspectes de l'Ajuntament que estan paralitzats i, a més, diu, no facilita la informació. Ha estat, com diem, molt crítica amb el govern municipal. Ha dit que Pineda va a remolc sense tenir un projecte definit. Així ho ha explicat en aquesta entrevista.
2: Quin és el sentit? Quin és el projecte? Quin és el futur? Plaça Estació, plaça Pubilla. Quin és el futur? Anunciar coses sense fer-les? Passeig Marítim, quants anys fa que està així? Pla d'Usos, quants anys fa que estem parats? PP1, ui sí, ara PP1. Bueno, prepareu-se perquè hi haurà tot ple d'anuncis en què el PP1 es farà no sé quantes vivendes socials i tot són notícies bones i tot són notícies meravelloses. Hi ha una altra cosa que també sortirà, ja us adelanto. Ha sortit a licitació la compra d'una nau nova per fer una comissaria de policia nova. Vosaltres, que esteu a la ràdio i seguiu l'actualitat política, ho heu vist projectat en algun pressupost, això? Pregunto. Ja sí, jo tinc la resposta, perquè jo sí que m'ho miro. No.
1: Llorenç ha apurat mancances en espais claus, com ara sentíeu, i ha defensat la necessitat d'incentivar construcció d'habitatge, inclòs també el lloguer social. Ha reclamat més transparència, una millor coordinació també entre la política i els tècnics. Una entrevista que podeu escoltar sencera a radiopineda.cat. Recordeu que fem un cicle d'entrevistes a tots els portaveus polítics. Justament demà és el torn de la regidora portaveu d'Esquerra Republicana, Mònica Palafín. L'entrevista l'emetrem quan faltin 20 minuts per les 9 del matí. I avui ha estat dia de vaga també a les escoles bressol municipals de Pineda. S'han sumat a aquesta vaga d'educació amb serveis mínims. Bàsicament demanen millores doncs, per les condicions laborals, també nous recursos destinats a l'educació infantil, una etapa clau, diuen, per desenvolupar els infants. Els equips educatius demanen més reconeixement i també una aposta ferma per la qualitat del servei públic. Una vaga que s'ha fet avui arreu del país. I el taller del Centre Innova d'avui doncs, és per millorar la comunicació no verbal de les empreses. El networking d'avui es fa aquesta sessió formativa titulada Comunicació no verbal. L'objectiu, dotar els participants d'eines per millorar la capacitat d'interacció i de negociació dins l'àmbit professional. La trobada es fa aquesta tarda des de les 3 al Centre Innova. I també destaquem que la línia R1 recupera ja tot el servei ferroviari dels darrers trens entre Blanes, Tordera i Maçanet. Recordem que fins ara, a la nit, el servei en aquest tram es feia per carretera perquè es feien unes obres de reparació. Tornem a parlar avui del món de la pesca perquè els pescadors de Sonso, d'Arenys i també de Blanes l'han d'anar a pescar fins al Baix Empordà. El Sonso s'ha disparat fins als 70 euros al quilo i concentra la pesca a prop de Platja d'Aro. La temporada de Sonso està marcada per l'escassetat d'aquesta espècie a bona part del litoral, també al Maresme. Recordem que el Maresme és molt present, però enguany no se'n troba. Això ha fet disparar el preu fins als 70 euros a les peixateries, o de vegades una mica inferior, però com diem, al voltant dels 70 euros. Davant d'aquesta situació, les barques de sonsaires de tot el país, entre les que hi ha Arenys i Blanes, s'han de concentrar a prop del Baix Empordà. És l'únic lloc on se'n troba amb abundància. Això sí, hi ha molt de sonso en aquest sector, per tant, és una pesca doncs, que és molt profitosa pels professionals. Recordem que la pesca del sonso està regulada i es mou per quotes, per tant, no se'n pot pescar més del que està permès. Passem a parlar d'altres qüestions. Aquest dissabte a Pineda es farà doncs, una nova proposta cultural. És el concert de Glosa Càustica a les 12 del migdia al pati de Can Comas. Aquest acte combinarà la música i l'improvisació oral amb un ambient festiu i participatiu. Aquest grup oferirà una actuació basada en la glosa, tradició popular catalana que fusiona la paraula i també el ritme. Hi haurà, a més, un vermut popular pels assistents. L'objectiu, fomentar la convivència i també la cultura. Recordeu, l'organitza Òmnium al Maresme amb el suport de l'Ajuntament de Pineda i es fa aquest dissabte a les 12 del migdia. I mentrestant, l'Aplec de l'Arola doncs, tornarà el diumenge amb un programa ple de cultura, de tradició i també de bon ambient. La programació començarà amb una ruta guiada amb sortida de Cal Capità. Es pujarà pel camí de les costes. Continuarà a les 11 amb la presentació del llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans amb Dani Rangil. Hi haurà danses tradicionals, sardanes i molts detallers per a tota la mainada i per a tota la família i també paradetes d'artesania. Una de les novetats serà la venda de la samarreta amb un nou disseny que, segons els organitzadors, agradarà molt a tothom. Hi haurà també missa a l'església de Sant Llop i també cercavila de gegants fins l'ermita de l'Arola. Moltes famílies i moltes colles es queden a dinar. I el plat fort arriba també a la tarda. L'actuació del pallasso Catàstrofer i de Sant Cats, que sempre ofereixen un repertori de molta qualitat. Tot això, com diem, serà doncs, aquest proper diumenge a Orsavinyà. L'organització va a càrrec del Cau de Pineda, també del Montpalau Tim, i té el suport de l'Ajuntament de Tordera, la parròquia de Sant Llop, però també Protecció Civil o la Diputació de Barcelona. També hi ha persones que hi col·laboren a nivell personal. I si voleu ajudar a baixar la flama del Canigó fins a Pineda, ja us hi podeu apuntar. Un grup de pinedencs tornaran a fer la fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda, corrent fent relleus. Serà el dia 23 de juny i cal fer fins a 172 quilòmetres, que serà, com diem, doncs, per equips. Però tothom hi té cabuda, ajudant d'una manera o altra. Trobareu l'enllaç per apuntar-vos-hi a radiopineda.cat. La flama, per tant, arribarà, com és habitual, el 23 de juny a la plaça de les Mèlies de Pineda. I, per cert, que l'organització de la Flama del Canigó prepara també un congrés històric a Arenys de Mar. Serà aquest dissabte amb participants vinguts de tot Catalunya i de altres territoris de parla catalana. Recordem que un grup de Pineda, com ara dèiem, sempre participa amb l'encesa de la Flama del Canigó i la seva baixada a Pineda. Aquesta trobada d'Arenys servirà per posar en comú la tasca de cada poble. Ho ha explicat a Ràdio Pineda la Xesca Vila.
3: És una data molt important, perquè és el 50 congrés, segona, perquè també farà 60 anys que la flama creuà per primer cop la frontera.
1: També ha dit que arribaran persones de tot arreu. Estan molt contents de la bona participació que tindrà aquest congrés d'aquest dissabte.
3: Sí, a veure, ve gent de la Catalunya Nord, ve gent de Marsella, venen els provençals, llavors ve gent del Cató, de les Terres de l'Ebre, et faria una llista interminable. En total, serem unes 200 persones d'arreu del país.
1: Hi haurà activitats tant al matí com també a la tarda, visites culturals i fins i tot un sopar al vespre. Aplegarà, com ara sentiu, més de 200 persones. I ara estem molt interessats pel temps perquè tenim doncs, un dia de molta bonança i sembla que continuarà així doncs, aquests propers dies. Ara la crònica és de Jordi Pérez.
4: Temperatures de 20 a 22 graus aquí a l'Alt Maresme i amb vents fluixos, una mica de llevant, en hores del migdia, pels vols de migdia, primeres hores de tarda tinguem una mica de llevantet, però molt a la façana marítima. Puja les temperatures, ahir es van assolir algun 30 graus cap a ponent, avui més generals, però creiem concentrats cap al Pla de Lleida, és on poden superar aquest valor de 30 graus, per tant, calor en aquest sentit. I demà dijous hem d'esperar un dia de sol. Sol, creixement de nuvolades, de bon temps, a l'àrea del Pirineu, potser algun ruixadet molt localitzat, a la resta, domini del sol, vents fluixos, brises, més calor, demà pugen les temperatures de forma més decidida en el conjunt de Catalunya. Aquí, doncs, bé, com que tenim les brises marines, doncs, mirin entre 22, potser 23 graus, i amb vents en conjunt fluixos. Demà els 30 graus poden treure el nas per la Catalunya central, el Bages, una mica en la depressió del Llobregat, i sobretot cap al Pla de Lleida superaran ja més amb escreix els 30 graus.
1: Doncs gràcies, Jordi. Per tant, caloreta a la vista, la que tindrem aquests propers dies. Estarem, doncs, preparats per la calor que tindrem també durant el cap de setmana. Per tant, en general, bon temps. És tot. Més informació d'aquí a una hora.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: La regidora portaveu de Junts per Pineda a l'Ajuntament, Noemí Llorenç, ha anunciat aquest matí a Ràdio Pineda que ja és oficialment candidata per les eleccions municipals de l'any que ve. Va ser escollida per l'Assemblea Interna ara fa un mes i farà la presentació del projecte en un acte a l'Auditori de Pineda el divendres dia 29 de maig. Noemí Llorenç, que també és consellera comarcal de Promoció Econòmica, ha dit que l'acte del dia 29 serà reflex del seu lema, Fem Pineda. Ha dit en aquesta entrevista que nota que hi ha moltes ganes de canvi a Pineda i molta gent li demana que les coses es puguin fer millor. Una entrevista que podeu escoltar avui sencera a radiopineda.cat. Les dues escoles bressol municipals de Pineda se sumen a la vaga d'educació i ho fan amb serveis mínims. Són l'escola bressol La Marinada de Poblenou i la bressol de Mar a Can Bel. Avui hi ha sessió de networking al Centre Innova per impulsar negocis i connexions a Pineda. La sessió d'avui porta per títol Comunicació no verbal. Es fa des de les 3 de la tarda. Els pescadors de Sonso, d'Arenys de Mar i de Blanes han d'anar a pescar al Baix Empordà. A més, el Sonso es dispara fins als 70 euros al quilo i concentra la pesca, sobretot davant de Platja d'Aro. La temporada del Sonso a Catalunya està marcada enguany per l'escassetat d'aquesta espècie a gran part del litoral. Recordem que el Maresme és molt present, però enguany no se'n troba. L'Aplec de l'Arola tornarà aquest proper diumenge amb un programa ple de cultura, tradició i de molt bon ambient. Es farà, com diem, a Orsavinyà. La programació començarà amb la ruta guiada amb sortida de Cal Capità i pujarà pel camí de les costes. A més, es presentarà també el llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans de Dani Rangil. Hi haurà molts detallers per la mainada, tir amb arc, jocs de fusta i tallers, i també bombolles gegants de sabó. A més, hi haurà també una nova samarreta i hi haurà també l'actuació estel·lar de Catastrofer, que sempre té molt d'èxit. A més, hi haurà també actuacions musicals. Recordeu, aquest diumenge tot el dia a Orsavinyà. I dissabte hi haurà un concert a Pineda de Glosa amb un vermut al pati de Can Comas, una nova proposta cultural. L'acte combinarà la música i la improvisació oral en un ambient festiu i participatiu. Una actuació basada en la glosa, tradició popular catalana, que fusiona la paraula i el ritme. Voleu baixar la flama del Canigó fins a Pineda, ja us hi podeu apuntar. Un grup de pinedencs ja preparen aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda, corrent per relleus. Serà el dia 23 de juny, caldrà fer 172 quilòmetres corrent per fer-la arribar fins a Pineda. Trobareu avui també tota la informació a radiopineda.cat. I el bon temps que s'instal·la a partir d'avui a tota la costa, tot Catalunya, en temperatures suaus i agradables. Demà dijous també un dia ben assolellat, temperatures que seguiran pujant. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: just like this.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
3: M'he cansat.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.